reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, les ABPs dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es consideren necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de la seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo ha destacat la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barri Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de Quarta Catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a Tercera Catalana davant, doncs, de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició. L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercers a la Lliga regular i superar el Club Deportiu Morella en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que jugarà el municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada en el partit al qual a primera volta tots dos equips van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou de Gaià els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició que ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit convocat els seguidors a partir de 6:45 de la tarda amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a Tercera Catalana. I la regidora d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, ha assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028, on aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per l'alumnat i el personal docent. Des de la consistòria es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic.
I el passat dijous, 14 de maig, una delegació de tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada a la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades, amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de les dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I també torna el cercavila Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnker i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros. En efectiu, inclou la samarreta oficial del cercavila i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. Més notícies. La Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira a Tornallom d'aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb la Testa Rudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seues últimes actuacions del país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte de els concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies, amb la participació de Testa Rudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com a estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte en llibertat en un espai al costat del mar i amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks i el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a la
l'acció social a Gaza i a Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. El dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humanista curidenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem doncs comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió del local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte, dia 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb activitats i actituds desvergonyides, combatives i clarament punks. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones de aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I recordem que segueix el termini obert per sol·licitar la subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027, el qual finalitza el 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, el que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció de llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser ID-CAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'ID-CAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que al moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar, doncs, o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud, per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia i dijous, de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir a les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, al 977-674080, 977-674080, o contactar amb la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-6292, 977-67-6292. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població.
A més, el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives. El pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats doncs essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que fins al 31 de maig les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final dels pressupostos participatius. Les votacions estan obertes, com bé dèiem, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin el pressupost total de 300.000 euros. També es poden posar en marxa a partir d'ara diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma, com per exemple el proper dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal o el dilluns 25 de maig de 10 de matí a 12 de migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzat la fase de votació es publicaran els resultats al portal de participació al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats sense accedir al màxim de 300.000 euros es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. A més, també tenim Cunit que acollirà la quarta cursa Cunit Calafella aquest proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi celebra aquesta quarta edició que tindrà lloc aquest 24 de maig després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova qual es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant per competició i participació popular en un entorn privilegiat de litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 9:45 del matí tindrà lloc les proves principals, la cursa de 5 quilòmetres, també la de 10, i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 10:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. I aneu-vos preparant també per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit, el qual tindrà lloc en el marc de la Festa Major. Però encara tenim més notícies. Avui tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Avui dijous, a l'Espai Jove, tenim una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també avui dijous, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco.
una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat i al qual doncs, també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, el proper dilluns, dia 25 de maig, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Doncs podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim el taller d'olis essencials per a joves, els quals doncs, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens en podem doncs, ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on, activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat reconegut un any més amb els Premis Administració Oberta de Catalunya, atorgats pel Consorci de la AOC, consolidant-se com una de les administracions capdavanteres en transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit la tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. Els Premis AOC valoren aspectes com la transformació digital de l'administració, l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert i la modernització dels processos interns. Aquest reconeixement és fruit del treball conjunt dels diferents departaments del Consell Comarcal i del compromís per oferir una administració més àgil, accessible i propera a la ciutadania. També doncs, es va celebrar el nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió va comptar amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la nostra comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori.

0: I també recordem que la Fundació Pere Tarrés impulsa Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. En col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, aquesta formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant doncs, estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària, en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés. I també recordem que ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes pel curs vinent. El termini finalitza demà divendres. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. També doncs, un enllaç per poder observar les ofertes inicials de places a les llars d'infants municipals pel curs 2026-2027. I també doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament, que trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I no tenim temps per més. Ara és el moment d'actualitzar, doncs, de conèixer més informació doncs, en properes edicions d'aquest mateix espai, però abans que res també doncs, us deixem amb la previsió meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró. A Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que pot haver algunes pinzelles núvols prims, com hem tingut a primera hora del matí, que ara han anat a menys, i que també tornaran a presentar-se a partir de mitja tarda, però seran molt poc destacables, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se gairebé als 16 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí, i marina des d'això com a mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada la major part del dia. Demà esperem un altre dia d'estiu més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que com que s'ha pujat molt la temperatura i el mar encara està fresquet, no descartem que es pugui formar algun banc de boira o núvols baixos costaners a primera hora de la tarda, si és que arriben a produir-se, amb una temperatura que pujarà una miqueta més i estarà entre els 16 i 17 de mínima i per sobre dels 25 ja demà de màxima, amb una humitat alta. De nit i moderada de dia, ben fet l'enterrar al inici final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui plana o arrissada tot el dia.
3: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
4: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
3: Cunit al dia.
0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria la versió magazine del Cunit del Dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs, per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com nosaltres també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
3: Línies obertes. Ràdio Cunit.
5: 977-674918. 977-674918.
6: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden i moltes altres opcions més.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista. I els que, en agraïment a la vostra participació, us en dureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Des d'aquí doncs també, com no, fem una salutació a tots els nostres comerços. Ja sabeu que avui, especial Sant Jordi, doncs si consumiu els nostres comerços associats a l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Cunit, al Cunit Vila Comercial, us emportareu una rosa de xocolata. Déu-n'hi-do, I estigueu atents pel Dia de la Mare, Farem el sorteig aquí a Ràdio Cunit el dia 7 de maig, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi. Però no avancem a aconteixements, tenim moltes coses per oferir-vos, molts continguts en aquest especial Sant Jordi, d'avui dijous 23 d'abril de 2026. Des de l'altre costat del transistor, us saluda a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, Anabel Arévalo, a la pel·li Fantasma.

informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Xeratxera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, es parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de la policia i el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a la Carreina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? Perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Ja ho saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar la Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social del castell, també tenim aquest fantàstic menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. A més, també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació

0: dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia. Com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, connecta. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes els rotatius que... les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portada amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars... A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum el 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàsia el dia 12 de juliol al Tarraco Arena. Amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu, la millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Ormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamin. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, els veïns de dalt. Teresa Márquez, saber escollir el llibre. Anna Serrano, Sant Jordi. Jordina Biosca, cremar llibres. I Josep Maria Murià, els espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'avui. El que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que enceta portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa il·lustrant la... encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a La Vanguardia, amb el Sant Jordi, que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Lídia, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gult, Pol Guasc, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Stepanova, Gil Prat sobre Roca, Eva Baltasar, i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox, que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. A l'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça, que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamine. I pel que fa a la Lliga femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim: les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7è any consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica sense matisos la prioritat nacional. El Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar lo acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó que s'aixella un altre govern dels populars amb la ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaran junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa doncs la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és a l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi. Una de les celebracions més emblemàtiques del país complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora, centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient també ha marcat pel bon temps, fa molt sol i ha afavorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
2: Gràcies, Mariona. Bona diada.
3: Igualment.
2: I és que, a més d'un dia de celebració, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
4: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
2: I també en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
5: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
2: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
1: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família, a la llar d'infants al Trenet, a un quart de 6 de la tarda, i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre, a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment, a les 5 i mitja de la tarda, a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y permutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Font 86, en Cunit.
4: Churrería Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
4: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com...
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
4: Velo.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
6: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa doncs al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge-Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també doncs, recordem que doncs, també tenim servei alternatiu doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti doncs, el punt afectat entre Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa doncs, a la nostra tros també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprogram l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per a l'eix sentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies, al que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més a més, pel que fa doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Ferri Puig i Puigcerdà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència resoltra entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu, circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí-Can-Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí-Can-Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també recordem que a Rodalies Girona, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit també s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A la R13, circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa, un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana Vicamoixons amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida, Brineus i Puigverd de Lleida, Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró. Pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps, amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura ha pujat de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderat o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al mig matí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estan entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també amb bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, ja li vaig a aquest punt del programa. És el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume. Bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal, com prova la diada?
1: Molt bé, molt bé. Aquí, esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs, per tota la resta d'oients, i com no, doncs, que passis una feliç diada. Crec que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Sí.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel triplex de la 11, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 1-1-6-2-8 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Janó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe. Quan, de fet, és telèfon fix i contracte fix?
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes, incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos, correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia de... avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93-895-3005, 93-895-3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-0408-27, 681-0408-27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsivioles.cat.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba al segundo programa, es el momento de comenzar a nos repasar las noticias más destacadas que van a suceder el día como hoy, un 23 de abril de altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem, atenció, a l'any 1810, a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. El 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó Barcelonès. I el 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Líric Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, el 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó català. I el 1909, l'Erhard Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920 a Ankara, a Turquia, reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I el 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Gusen, Àustria, Josep Ester Borràs, alias Minga, manyà i dirigent anarquista de la CNT del Berguedà, és internat en el camp de concentració de Mauthausen. El 1945, a Barcelona, apareix penjada una gran senyera clandestina a les torres de la Sagrada Família. I el 1962 a Barcelona es publica el primer volum d'edicions 62, Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Ja el 1976 a Barcelona s'hi publica el primer número del diari Avui. I el 1993 també a Barcelona s'hi publica el primer número de la revista Under Rock. Amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001, a Madrid, Joan Carles de Borbó declara «Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Foren els pobles més diversos quins van fer seu per voluntat libèrrima a l'idioma de Cervantes». Declaracions polèmiques. D'altra banda, també, el 2005 es penja el primer vídeo a YouTube. I el 2009 s'allibera la versió 9.04 d'Ubuntu, una de les distribucions més populars del sistema operatiu NGU Linux, també en català. El seu nom de codi és Jaunty Jackalop. I acabem l'any 2014 amb l'inici de les emissions regulars del canal El Punt Avui Televisió. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Historietes.
1: El 23 d'abril és un dia molt especial a casa nostra. Riuades de gent envaeixen els carrers més cèntrics de les ciutats catalanes per celebrar el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa. Precisament, la Rosa és la protagonista d'un dels contes populars més coneguts de la nostra tradició, que dona fons a aquesta jornada tan especial. Avui, a les historietes, la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt i molt temps el poble de Montblanc vivia atemorit per un monstre ferotge i temible. El monstre devorava els ramats i els camperols de la zona, així que la contrada estava immersa en el més profund dels terrors. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac una persona cada dia per a calmar la seva fam. El problema era, és clar, que ningú volia sacrificar-se. Així doncs, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que el drac hauria de devorar. Heus aquí que un dia la sort va fer que li toqués el torn a la filla del rei, a la formosa i amable princesa d'aquelles terres. Sense poder-se'n escapar, la princesa es va acomiadar del rei, del seu pare, i va enfilar el camí cap a la cova del drac, cap a la seva mort. La bèstia era a punt de menjar-se-la viva, quan un jove cavaller muntat sobre un cavall blanc va irrompre l'escena. Era Sant Jordi i empunyava una llança decidit a alliberar la princesa i el poble del mortífer drac. De seguida va començar una intensa lluita, fins que el cavaller va donar mort al drac amb una estocada de la seva llança. La bèstia va deixar aquest món i de la sang que va brollar de la ferida en va créixer un roser com per art de màgia. I Sant Jordi, cavaller com era, va prendre una de les roses, la més vermella que la princesa havia vist mai, i la va regalar a la seva donzella. Si bé la llegenda de Sant Jordi és tan coneguda a casa nostra que creiem que és un conte popular, el cert és que algú la va escriure per primera vegada. Va ser Jacopo de Baratze qui va escriure el conte de Sant Jordi cap allà l'any 1260, basant-se en les històries i fàbules de l'antiguitat. La de Sant Jordi era una de les rondalles de la seva obra, anomenada La Llegenda Àurea, on recopilava diverses vides de sants. Explica la tradició que Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia, l'actual Turquia. El sant, que estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va negar-se a perseguir els cristians, tal i com manava el seu emperador. Així doncs, va ser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i per aquest motiu, de seguida van aparèixer històries fantàstiques lligades a la seva figura, entre elles la llegenda del drac.

A Catalunya, Sant Jordi va entrar per la Porta Gran. A més de la llegenda del drac, s'explicaven històries segons les quals el cavaller havia intervingut en batalles al costat dels comtes catalans i també era invocat pels almogàvers a les seves lluites. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que aquest va donar al rei Pere I l'any 1096. Fos com fos, la festa en motiu de Sant Jordi es va generalitzar a Catalunya a partir del segle XV i se'l va declarar patró de Catalunya. I d'aquí que el 23 d'abril sigui un dia tan especial pels catalans, que amb el gest de la rosa recordem a la llegenda que va fer famós a Sant Jordi. A més del dia de la rosa i, per tant, dels enamorats, el 23 d'abril també és el dia del llibre. Per explicar això, ens hem de remuntar al 7 d'octubre del 1926, quan l'escriptor valencià Vicent Clavell va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. 4 anys més tard, el 1930, Miguel Primo de Rivera va acceptar la proposta i el rei Alfons XIII va signar el reial decret que instituïa la festa del llibre. Ara bé, la data va quedar fixada el 23 d'abril, dia de l'enterrament de Cervantes. Curiosament, William Shakespeare també va morir un 23 d'abril, en aquest cas del calendari julià. Tanta casualitat va portar la UNESCO a declarar el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre, el 1995. Però per nosaltres el 23 d'abril és molt més que això. És la nostra altra diada, el dia en què recordem com va matar el drac i com va alliberar la princesa, el nostre patró, Sant Jordi.

0: Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Cunit, al 107.0.
3: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
4: No sé què volia ser de gran.
3: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.

0: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit
1: al 107.0,
2: radiocunit.org.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'intentar connectar amb Agustina La Morda, la que, com sempre, doncs, ens explica tot el que es copsa en el nostre mercadillo municipal, com també doncs, a la resta del poble. Avui, dia especial de Sant Jordi, al qual ens pot comentar com estan les parades en aquests moments. Estem intentant connectar amb ella perquè ens expliqui també les ofertes del dia del nostre mercadillo, la cuina de l'Agustina, els seus consells també, com sempre, des del mateix mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, de paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual estava obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina! Crec que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina La Morda, la que estem intentant de connectar amb ella. Doncs sembla ser que encara... Bueno, amb el xivari que hi ha, no deu agafar la línia, no podem connectar, però abans també ens ha comentat que a la plaça de la Vila és on està el Roll de l'Ou, on hi ha totes les parades de llibres i de roses, i que, a més, també es farà, doncs, en aquests moments, és clar que ja s'està fent un vermut a la carpa d'Impulsem Cunit, el qual doncs, ja és una tradició com cada any, també, doncs, altres carpes, com la de PSC, també de regalant roses, també, doncs, tenim Esquerra Republicana, també hi ha l'agrupació sardanista de Cunit, que també, doncs, està oferint roses, i molts més i moltes més entitats a les que doncs estan a la plaça de la Vila, i també doncs recordem totes les activitats que al llarg de tot el dia doncs podreu disfrutar, i el que passarem a repassar després doncs en el nostre informatiu, que tindrà lloc a partir de 2:15 del migdia des de la nostra sintonia aquí al Cunit al dia. El que sí doncs ens vol demanar és que tornem a posar també la cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit, un tema que es va estrenar fa 4 anys també a la mateixa diada de Sant Jordi, el que vol dedicar doncs també a tota la gent que ens estigui sintonitzant, i com no, doncs també a la sardana, a la Santa Espina, doncs pels petits dansaires de Cunit, que com sempre doncs ens dedica també a través dels mateixos micròfons de Ràdio Cunit. Recordeu,

doncs, durant tot el dia, totes les parades, llibres, roses, i també el nostre mercadillo municipal, el qual està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les dues de la migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. Ja ho saps, home, vine a Mercat Reina, clar que sí! Com també a les paradetes de llibres i roses que tenim, doncs, distribuïdes al llarg de tot el nostre poble. I també recordem aquesta campanya que està duent a terme l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb la Diada de Sant Jordi, al qual vine als comerços de Cunit i et regalarem una rosa de xocolata. Jo compro a Cunit, aquest és el nostre hashtag, i al qual col·labora l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Així que tots a sortir al carrer i a fer poble i a fer diada, com ha de ser. I ho farem, doncs, amb aquesta cançó produïda per el que seria l'Escola Sol Cunit i que anem a escoltar tot seguit, el cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys.
3: Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malmet la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que és més que una que d'un dia de celebració, volíem dir, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi se centra a prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir i si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. Anem a saber ara com s'està vivint aquesta jornada, aquestes primeres hores de diada. En diferents punts anem ara fins a Barcelona, on tenim a la nostra companya, la Carina Bellbé. Carina, com està anant tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Al centre de Barcelona, a aquesta hora ja no hi cap ni una agulla de la gentada que hi ha als punts més emblemàtics, lluint roses i comprant llibres. Un passeig de Gràcia de llibreters on ningú es vol perdre fer-se una foto amb la Casa Batlló ben florida, la Rambla de Catalunya a petar i una plaça de Catalunya que acull els floristes d'una Rambla que enguany s'ha quedat sense poder ser un punt neuràlgic del Sant Jordi a Barcelona a causa de les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
1: Gràcies, Carina. I anem ara fins a un altre punt, concretament fins a Agramunt, on allà hi tenim a la nostra companya, la Txell Bernaus. Txell, bon dia.
3: Molt bon dia, bona diada. A Agramunt l'activitat ha començat de bon matí amb l'epicentre aquí on som ara mateix, a la plaça del Pou, on hi ha la biblioteca al carrer, la parada d'intercanvi de llibres i també diferents entitats i associacions que participen d'aquesta diada. A part, també hi ha ubicats al llarg de tot el poble diferents sessions de contacontes pels alumnes des d'I2 fins a primer de primària. El plat fort, no obstant de les activitats, continua a la tarda quan es farà la presentació del conte Lo Palou, l'home solidari que es comunicava amb els gossos. Després es farà l'entrega de premis del 49è certamen literari de Sant Jordi, que aquest any ha comptat amb més de 700 participants.
1: Gràcies, Txell. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com ara el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha destacat la feina del govern en qüestions com la defensa del català, l'impuls d'infraestructures i polítiques d'habitatge.
0: Notícies en xarxa.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a felicitar tot i a dreta tota la gent que tingui com a celebrar el dia d'avui, i a més, avui, especialment a Sant Jordi, clar que sí! Obre, doncs, des d'aquí, doncs, agafem el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Francesc I, ai, Francesc I, Lleó 14, mare de Déu, no hi ha manera, eh? Lleó 14, bé, doncs, és el ens facilita, doncs, el santoral del dia, eh? Els sants dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit amb majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant murxa a tu missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del Dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació a les quals pots optar a tot això. I com no, doncs, en agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrarà vostre detall de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquesta sobresorpresa de la Casa de l'Euro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de molt nou, el llibre A mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, el tall de cabell per la mà ordenat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el duro en kebab de Doner Pita Palace 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, els 2 vermutacos i el pincho del dia de la Bodegueta, també els de la Diligencia, com no, també les cues de rap i l'ampolla de caldo de la passateria de Cunit, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la xureria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la teula de calçots i esporó de vi per dues persones de la braceria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, també tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim el tractament d'estètica o de relax de l'estètica de Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea, el lot del pollo al loco, el que consisteix en un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i com no, també la discoteca L'Ou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Bé, doncs, com no, des d'aquí, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, i ho farem, com sempre, doncs, amb el nostre papa mòbil, el qual, com sempre, des d'aquí, intentem de localitzar i de felicitar, repassant, doncs, tot el santoral que ens facilita, com ha de ser, sí senyor, Bé, doncs, ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Jordi, tots els Jordis, Jordines, Georgines, George, i el que faci falta, també a Sant Adalbert, Alexandra, Aquiles, Helena, Eteldero, Eulogi, Fèlix, Fortunato, Gerard, Gil, Ibar, Marlo i Terino, I també, doncs, com no, des d'aquí volem felicitar a tota la gent a la qual tingui quelcom a celebrar en el dia d'avui, en especial a John Cena. En fa 49, famós lluitador professional nord-americà, també fisioculturista i actor i cantant. destacat pel seu carisma i per les 12 vegades com a campió de la WWE, sent el lluitador que més vegades ha obtingut el títol i ha sigut 3 vegades com a campió mundial dels pesos pesats. Com a curiositat, posseix el títol en fisiologia de l'exercici. També ha declarat que és un fan de l'anime japonès. El seu videojoc favorit és Command and Conquer. I el 23 d'abril d'aquest 2006, dia del natalici de John Cena, és també la festivitat de Sant Jordi, com bé dèiem, Sant Jordi que representa la força de superació i la lluita contra la tirania. La llegenda conta que aquest sant va acabar amb la vida d'un terrible drac que amenaçava la seva població. Doncs bé, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar altra gent a la que doncs, també és el seu sant. I en especial, a veure, és que clar, si hem de felicitar tots els jordis no acabaríem mai, però felicitarem els de la ràdio. I per tant, doncs ara sí, intentarem doncs, de contactar amb en Jordi Mauri. Començarem per Jordi Mauri, el programa Silenci i Acció, també el drac quadribarrat, la pel·lícula Fantasma, en fi, a veure si podem contactar amb Jordi Mauri, el que avui és el seu sant, no sé si l'agafarem o no, em sembla que està fora del poble. Intentarem a veure si podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Doncs, com no, com sempre des d'aquí, des de la nostra sintonia. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home, que et volem felicitar pel seu sant, Ai, ai, ai, avui no tenim sort amb les connexions, Bé, doncs, vaja, la bústia de veu. Tornem a provar-ho, segon intent, A veure si ara sí és possible de contactar amb en Jordi Mauri. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home. Què, dona línia o no dona línia, això? Vaja, ara comunica. Bueno, va, un altre intent. Vinga, un altre intent. No fos cas, A veure si dona línia ara. Ara sí, dona línia. A veure si li podem fer aquesta sorpresa. Ai, Jordi, va, que et felicitarem des d'aquí, Vinga, doncs, a veure si és possible de...
4: Bona diada!
1: Hola, Jordi! Què tal estem?
4: Hola!
1: Felicitats!
4: Moltes gràcies!
1: Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a l'apartat del Santoral i, com no, doncs, volem felicitar tots els Jordis i Jordines. Si ho féssim tots un per un no donaríem a l'abast, però sí hem volgut destacar els Jordis de la ràdio. I entre ells estàs tu, Jordi? Què tal? Prova el dia!
4: Bé, molt bé, estem aquí passejant, tu, fruint de la Diada Nacional.
1: Molt bé, ben fet, Escolta'm, ja ha regalat la rosa, ja o no?
4: Oh, i tant.
1: La rosa...
4: Cosa de mi si no ho hagués fet.
1: Ah, una rosa normal de les vermelles de tota la vida o una altra? Que ara hi ha molta gent que innova, també.
4: No, la rosa típica, la vermella, clar.
1: Ah, molt bé, perfecte. I ha rebut llibres, ja o no?
4: Sí, què?
1: Si has rebut algun llibre.
4: De moment encara no, estem de passeig, fruit del dia que fa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Cunit, et volem felicitar i et volem dedicar un tema musical. Digue'ns un tema que te'l posem ràpidament.
4: Ah, que el demani jo, el tema?
1: Sí. Alguna cançó que t'agradi?
4: Ostres, tu, ara sí que... L'Estaca, vinga, L'Estaca del Lluís Llach.
1: L'Estaca del Lluís Llach, perfecte. Precisament ahir va actuar en el 50è aniversari del diari Avui, que sí. Bueno, avui fa anys, vaja, fa 50. Doncs bé, doncs anem sí. A escoltar L'Estaca en directe i des d'aquí doncs dediquem i desitgem que passis un feliç dia, feliç sant i per molts anys en companyia nostra, d'acord?
4: Gràcies, Jaume, tu també, bona diada.
1: Una abraçada. Igualment. Adéu-siau, bon dia.

0: Amb aquest tema musical que li dedicam a Jordi Mauri, seguim doncs felicitant a tots els Jordis de la nostra emissora. I de pas també li donem numeret amb el 240, eh? També amb el 241 Laia Vilassar, el 242 Mireia Llera, el 243 Anna Moll, també ens demanava un tema qualsevol, amb el 244 la Teresa Rodríguez, el 245 Txell Mataró, amb el 246 Xus Molina, 247 Abril Llull, 248 la Núria Ruiz, 249 Alicia Santa Cruz, 250 Justa Tomar, 251 Nadia Farji, 252 Manicalma García, el 253 per Diana García, 254 la Begoña Casas i amb el 255 la Begoña Jiménez. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Alari, què tal? Estàs? Molt bon dia, feliç diada i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ets un crac, eh?
0: Què tal? Com prova el dia? Recordem als nostres oients?
1: Bueno, doncs mira, al matí em toca treballar i aquí estic donant-ho tot. I sí? A la tarda doncs gaudirem una mica de descans.
0: Clar que sí, eh? Des d'aquí doncs recordem...
1: Per escampar roses.
0: Clar que sí, home, recordem que la nostra companya, en Jordi Mauri, sempre podem disfrutar del seu bon art, com sempre, tots els dissabtes, a partir de les 9 de la nit, amb el Vibracions, i també els dimecres a les 8 del matí, amb Vintage Electrònic. Jordi, què tal van els bolos, tot bé o no?
1: Digues, perdona?
0: Com van els bolos, tot bé o no? Ressons.
1: Bueno, ara reprenem la temporada de nou.
0: Sí?
1: Molts vermutillos electrònics... A l'hora del dia.
0: Ah, molt bé.
1: Farem la temporada al celler de l'Augustus Fòrum.
0: Ah, perfecte, caram, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, el lloc és molt elegant.
0: Sí.
1: I encantador.
0: I
1: el
0: tant.
1: Recomano. Clar. A tothom que escolti, que si pugui arribar.
0: Clar que sí. Doncs nosaltres en prendrem bona nota. Ja intentaré veure si més endavant podem fer una entrevista més en profunditat, perquè en breu també començarem a fer un cicle d'entrevistes també dels col·laboradors de la ràdio. Però doncs, des d'aquí també volem desitjar que passis un feliç dia. No sé si t'ha caigut un llibre ja o no.
1: Doncs sí, m'ha caigut un llibre sobre economia, noi.
0: Caram.
1: Es diu Socionomia.
0: Toma ja.
1: De la Dolors Reig Fernández.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Val? Sí. Hernández, perdó. Ah. Dolors Reig Hernández.
0: Molt bé.
1: Socionomia.
0: Molt bé. Doncs
1: aprenem... La revolució social que estem patint tots.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Vaya tela.
1: Sí, tremendo.
0: Molt bé, doncs Jordi, escolta'm, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, ara sí que m'has ajupit. Espera que et complicaré una mica l'existència, eh?
0: Sí?
1: Espera, ja saps que el meu paladar musical no és d'estàndard.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, sí, doncs... Vinga, va, farem alguna cosa així xulillo, eh?
0: Sí.
1: Fabrizio
0: sí.
1: Estelare,
0: anem a cançó italiana.
1: Estelare. Fabrizio Estelare, tria la peça, encara que a mi m'agrada molt la No Coming Back.
0: A veure si la trobo, perquè en un moment... Estelare, amb S o amb E? Estelare. A veure...
1: Estelare.
0: No Coming Back.
1: Amé, Estelare.
0: Molt bé, ja l'hem trobat.
1: Fabrizio amb Z, Estelare.
0: Ja l'hem trobada. Mira, ja està sonant. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis de la diada i a més et donarem numeret a veure si tens sort i te toca algun premi pel sorteig d'aquest divendres. Tens el 256, d'acord?
1: 256, molt bé. I què és el que sortegen?
0: Home, ho diem cada setmana, això, i cada dia ho diem, eh? 25, més de 25 premis cada setmana sortegem aquí a la ràdio, eh?
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs, Jordi, escolta'm,
1: ens
0: creu amb això i, com no, vibra força i, a més, també amb Vintage, també tots els...
1: Music, també.
0: Ahí està, tots els dimecres a les 8 del matí i els dissabtes a les 9 de la nit, Vibracions, amb Jordi Alari, DJ Jazz. Ai, moltíssimes gràcies. I, escolta'm, a disfrutar, d'acord? Abraçades.
1: Gràcies. Una abraçada a tots els oients de Ràdio Conit.
0: Clar que sí. Adéu-siau, bon dia.
1: Per les xarxes.
0: Perfecte. Adéu.
1: Gràcies.
0: I tenim una altra trucada telefònica. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb l'abogado.
0: Hombre, Jordi Ibáñez, estàvem intentant, doncs, a localitzar. Jordi, moltíssimes felicitats també, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Com prova el dia, tot bé o no?
2: Home, de moment molt bé, aquí ja, tot el rato llegint llibres i con roses.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, i el pa... Saps fer pa de Sant Jordi o no? Recordem als nostres oients que Jordi Ibáñez és el nostre particular abogado. És John. John Cobra, no? Ai, no, John Cobra no. Bueno, la cuina d'en John. La cuina d'en John, que podeu sintonitzar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i també en reposició la setmana vinent, també al matí a 8:15, eh? Jordi, saps fer el pa de Sant Jordi o no?
2: El que et fas... Home, i tant, sobrassada, eh? El pa de Sant Jordi porta una mica de sobrassada, una mica de farina, una mica de llevadura, ho fiques dintre del forn, i una vegada que has fet això, li pots fer la figura que vulguis i t'ho pots menjar tot.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I escolta'm, i pastissos de Sant Jordi també o no?
2: Pastís de Sant Jordi ja seria amb una mica de crema i li pots posar una mica de dolç del que vulguis, que també és molt bo. I pots posar nata, pots posar crema, pots posar xocolata... Però bé...
0: Sí, no?
2: Què tal? Com esteu el dia de Sant Jordi?
0: Molt bé, escolta'm, aquí...
2: Com anem?
0: Aquí anem fent especial Sant Jordi, anem explicant les llegendes, posem cançons, fem dedicatòries i també intentant connectar amb diversa gent a la qual ens va fent cròniques de tot el que està succeint avui i com es viu en el nostre poble la Diada de Sant Jordi. En aquests moments, t'hem agafat el poble o no?
2: Sí, estic al poble, el que passa que aquest matí sortí una mica a caminar i aquesta tarda aniré per la zona també de... Igual aniré cap a Coma-ruga, a casa de ma germana, que també fan allà alguna coseta, i per aquí, per Cuny, també.
0: Molt bé. Com veus l'ambient? Tot bé o no?
2: Sí, home, sí. El dia de Sant Jordi és un dia molt especial. I aquí estic en un posto que davant tinc roses de xocolata.
0: Roses de xocolata. Bueno, que, mira, atenció, la gent, tornem a recordar-ho, tota la gent que compri en els comerços del nostre municipi i que estigui associat a l'agrupació d'empresaris i comerciants de Cunit, s'emporten una rosa de xocolata, eh?
2: Ah, això mateix, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És el que toca.
0: Molt
2: I
0: bé.
2: Res, pues, més que res, si he vist la teva trucada,
0: sí.
2: I m'he trucat perquè... Ai, que t'has contat, tio.
0: Claro que sí. Escolta'm, t'ha caigut algun llibre ja o no, Jordi?
2: De moment encara no, però estic a punto, perquè ara aniré cap a un lloc, segur, alguno, més d'uno.
0: Sí? Algun en especial sí. O no? Tens algun ullat també por ahí o no? Algun de cuina o pues no?
2: Bueno, de cuina sempre. A mi tot el que em toqui de cuina, sigui arguiñano, sigui qualsevol cosa que sigui... Que parli el Ferran Adrià, qualsevol cosa que sigui de cuina, ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
0: molt bé.
2: Però ja... Aún estamos antes del mediodía, tío.
0: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
2: A veure. Espera't un moment. Aquesta de... Yo soy un italiano.
0: Un italiano vero, no?
2: Aquesta, sí.
0: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma. Quina versió vols?
2: No, Yo soy un italiano. ¿Cómo has dicho aquesta? Ara surt... Oh, no, és igual, si no posem una de Pino d'Angio i punto pelota.
0: A veure si la cantava ell. A veure si la cantava ell, també, la Pino d'Angio.
2: També podria ser, si no, pues posem la de... Ma qual idea, m'és igual.
0: Oh, mamma mia, estem italians, eh?
2: Mamma mia, bona sera.
0: Mira, posarem les dues. Mira, posarem Soy Italiano, una que és de Sergio Dalma, per això, i després, doncs, Ma qual idea de Pino D'Angio, i a més, et donem numeret a veure si tens sort i t'emportes algun premi per als sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres. T'emportes el 271, sí, d'acord?
2: Bailar pegados es bailar.
0: Ui, aquesta era la d'Eurovisió, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, doncs, Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en John, eh?
2: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.

0: I al so de l'italiano, ara marxem. Tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs el volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... La... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Doncs moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... Bueno, jo sabem que és un dia laborable, que és una mica estrany aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar. I, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al Pou del Canó. I, bueno, després, quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudiríem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom. Els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudint d'aquest dia de lletres i flors.
0: Clar que sí, t'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no, espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà, espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica i normalment a casa la família doncs ho tenc en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents de doncs, normalment dels grans autors, bestsellers, perquè a mi m'agrada més la novel·la en mode totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies, i bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en majúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si et toca algun dels més de 25 premis que sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el nostre mega sorteig de la comarca, al que com sempre ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs hi ha aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 301, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de Més Enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia, i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades, siau! Adéu.

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal com prova el dia? T'hem enganxat a... On t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs a fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta a gimnàs.
0: Ah, molt bé, escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del... Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé. Ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Bali de Sant. El Bali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. T'emportes el número 300... ai, no, espera, el 299 era pel Jordi més enllà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... sí senyor, eh? El número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga, adéu.
0: Amb aquest tema s'emporta numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Ángela Santa María, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparralo Sendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Moncunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal? Com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats. És el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí.
0: Teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí. Avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats. Bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquests principis, aquests primers mesos de l'any.
0: Uh-huh.
1: I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions. Doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca. Estarem allà també.
0: Molt bé. Fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, o sigui... bueno, podeu passar per allà a saludar
0: sí.
1: les companyes de la, clar
0: que sí.
1: de la biblioteca.
0: Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: La biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana.
0: Uh-huh.
1: Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, també perquè és un dia de carrer, és un dia
0: sí.
1: que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana, tallers infantils, tallers familiars,
0: uh-huh.
1: La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, últimament ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar a les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, el d'Érem tan joves. També tenim el nou de la Han Kang,
0: sí,
1: de Tim Taizang.
0: Que ha tingut premi, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec,
0: sí.
1: aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí. Després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa.
0: Uh-huh.
1: Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem
0: uh-huh.
1: portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el de Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei.
0: Uh-huh.
1: Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Sí, recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 a 3:45, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes
1: sí,
0: socials...
1: Aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats. Sempre intentem programar activitats infantils per uh-huh. nadons, per nens més grans, tallers també més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults també. Ara, uh-huh. Com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres.
0: Uh-huh.
1: És un grup així reduït.
0: Sí? Està la Laia Flores està per allà o no?
1: Sí, és la Laia, la cunitenca.
0: Sí, i tant, ha estat aquí a Ràdio Cunit també, fent programa.
1: Sí, no? Sí, estava aquí. Ara està a Ràdio Cunit o...
0: No, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
1: Sí, doncs ara la Laia ens fa doncs, aquest... com que també es dedica a narrar mm-hmm. llibres,
0: sí.
1: doncs ens fa doncs, un curs de vuit sessions
0: molt
1: al
0: bé.
1: Voltant de com es narren els llibres, sí.
0: Molt
1: com,
0: bé.
1: Com ho fan, després...

0: fet ho porten a la pràctica, eh?
1: Caram,
0: ja,
1: escolta...
0: ja us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
1: Clar que sí. Dóna-li molts records, per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies, molt bona dia, no en volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí, i escolta'm, doncs, que sàpiga doncs, la gent que per qualsevol cosa, sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també doncs, podem estar allà, llegir, també consultar, hi ha un fons impressionant de llibres, de... no només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, un film, una passada, eh? I escolta'm, des d'aquí doncs, agraïm la gran tasca que com sempre realitzeu i doncs, seguim doncs, difonint doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 de migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i escolta'm, ens tornem a escoltar dintre del mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
1: Una abraçada i bona diada.
0: Molt bona diada, bon sentit.
1: Adéu-siau, bon dia. I els nois i noies de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui 23 d'abril celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb la història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un raser de flors vermelles, d'aquí que es regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i sobretot riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o amb dues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de llemex. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa rosa implica dolçor i, per tant, la persona que la regala és de fiar. El seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte.
16: Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí teniu una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
17: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, pero quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
18: Si el misteri va amb vosaltres, la elecció ha de ser Stephen King amb El resplendor.
4: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de Sant Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu de sintonitzar 107.0.
1: I abans de donar pas ja als boletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a que també li donem un numeret, eh? Bueno, ja li hem donat numeret, vaja. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar numeret amb el 316 a Maia Alba, 317 a Carme Díaz, 318 a José Pierna, el 319 Rocío Pierna, 320 Albert Riba, 321 Manuel Figueras, 322 a José Osuna, 323 Núria Esteban, 324 Encana Navés, 325 Eliseo Vives, 326 Pagui Montalbán, 327 Susana Cadavieco, 328 Montse Paris, 329 Adrià Medell amb el 330 Jessica Méndez. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts, que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevez. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, a la C58 direcció nus de Trinitat i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gavà.

0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
1: Avui celebrem que estem bé.
0: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros. Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: capitán, no creo que murieran muchos. Bueno, claro, lo normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable. Y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics. Aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. La detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita, del.
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. De pita,
5: vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
7: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
7: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
7: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
8: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Ràdio Cunit, al 107.0.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 21 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Seguim treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Doncs aquesta setmana continuen amb les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A les zones de Valparaíso Muntanya s'estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics. També s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Es continua, doncs, treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tothom. D'altra banda, també, els alumnes de l'escola d'adults han gaudit d'una enriquidora excursió de visita patrimonial pel municipi. Durant la jornada han pogut, doncs, conèixer de més a prop la història, la cultura i els espais més emblemàtics del nostre poble, compartint experiències i aprenent d'una manera dinàmica i participativa. Aquest tipus d'activitats fomenten la convivència, l'aprenentatge continu i la valoració del patrimoni local. A més a més, Cunit, el tenim amb xifres a les que confirmen, doncs, que el sistema funciona. I com veieu, doncs, en un any hem fet un salt molt important en la millora de la recollida selectiva, i això passa quan un model funciona i la gent hi col·labora, doncs, al qual des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració de tota la ciutadania, doncs, amb el porta a porta, al qual en només un any Cunit ha aconseguit una gran millora en recollida selectiva, passant del 42% al 75% de recollida selectiva actual. El que seguim, doncs, sent líders del reciclatge a Tarragona. I també recordem, doncs, que ahir es va detectar una avaria elèctrica de mitja tensió, al qual es va detectar aquesta incidència, el que va afectar a Pla de Mar i Sol Cunit durant la tarda, i al qual a la tarda abans d'ahir, i ahir, doncs, només uns 30 minuts a primera hora del matí. Al qual els equips tècnics ja han resolt aquesta incidència. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts de mercats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, les ABPs dels Mossos d'Esquadra, del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de la seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo ha destacat la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 1:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, els serveis faran cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit.

de l'afició que ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El club de futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 6:45 de la tarda amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a Tercera Catalana. I la regidora d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, ha assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028, on aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per l'alumnat i el personal docent. Des de Consistòria es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous, 14 de maig, una delegació de tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada a la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades, amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de les dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible apte per totes les edats i nivells amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia.
I també torna el cercavila a Cunit de l'associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri, el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del

Pack, 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. Més notícies. La Gossa Sorda presenta Cunit als concerts de la gira a Tornallom d'aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després en dues nits de concert que comptaran amb la Testarudes, DJ Trapella, Esbeldana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seues últimes actuacions del país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies, amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Esbetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar i amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks i el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i a Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. El dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humanista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem descomptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió del local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'escà, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte, dia 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Esbetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb activitats i actituds desvergonyides, combatives i clarament punks. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cúmbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones de parcament
aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I recordem que segueix el termini obert per sol·licitar la subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027, el qual finalitza el 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, el que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció de llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que al moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar, doncs, o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud, per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 del migdia i dijous, de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir a les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, al 977-67-4080, 977-674080, o contactar amb la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els mullats i els cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. A més, el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives. El pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats doncs essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que fins al 31 de maig les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final dels pressupostos participatius. Les votacions estan obertes, com bé dèiem, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin el pressupost total de 300.000 euros. També es poden posar en marxa a partir d'ara diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma, com per exemple el proper dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal o el dilluns 25 de maig de 10 de matí a 12 de migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzat la fase de votació es publicaran els resultats al portal de participació al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats sense accedir al màxim de 300.000 euros es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada.
A més, també tenim Cunit, que acollirà la quarta cursa Cunit Calafell aquest proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi doncs celebra aquesta quarta edició, que tindrà lloc aquest 24 de maig després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova qual es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta doncs un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant per competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 9:45 del matí tindrà lloc les proves principals, la cursa de 5 quilòmetres, també la de 10, i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 10:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, doncs s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. I aneu-vos preparant també per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit, el qual tindrà lloc en el marc de la Festa Major. Però encara tenim més notícies. Avui tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Avui dijous, a l'Espai Jove, tenim una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també avui dijous, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat, i el qual doncs també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Doncs podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim el taller d'olis essencials per a joves, als quals doncs on coneixerem les propietats d'aquests i com ens en podem doncs ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on, activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat reconegut un any més amb els Premis Administració Oberta de Catalunya, atorgats pel Consorci de la AOC, consolidant-se com una de les administracions capdavanteres en transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit la tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. Els Premis AOC valoren aspectes com la transformació digital de l'administració, l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert i la modernització dels processos interns. Aquest reconeixement és fruit del treball conjunt dels diferents departaments del Consell Comarcal i del compromís per oferir una administració més àgil, accessible i propera a la ciutadania.
I també doncs, es va celebrar el nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió va comptar amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaren als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la nostra comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori.

0: I també recordem que la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. En col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, aquesta formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant doncs, estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària, en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés. I també recordem que ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes pel curs vinent. El termini finalitza demà divendres. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. També doncs, un enllaç per poder observar les ofertes inicials de places a les llars d'infants municipals pel curs 2026-2027. I també doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament, que trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I no tenim temps per més. Ara és el moment d'actualitzar, doncs, de conèixer més informació doncs, en properes edicions d'aquest mateix espai, però abans que res també doncs, us deixem amb la previsió meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que pot haver algunes pinzelles de núvols prims, com hem tingut a primera hora del matí, que ara han anat a menys, i que també tornaran a presentar-se a partir de mitja tarda, però seran molt poc destacables, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se gairebé als 16 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí, i marina des d'això com mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada la major part del dia. Demà esperem un altre dia d'estiu més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que com que s'ha pujat molt la temperatura i el mar encara està fresquet, no descartem que es pugui formar algun banc de boira o núvols baixos costaners a primera hora de la tarda, si és que arriben a produir-se, amb una temperatura que pujarà una miqueta més i estarà entre els 16 i 17 de mínima i per sobre dels 25 ja demà de màxima, amb una humitat alta. De nit i moderada de dia, ben fet l'enterrar al inici final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui plana o arrissada tot el dia.
3: Als anys 90 era el rei del putrum-putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: Casas. Jordi Casas House. Jordi Casas House. L'esperit d'Irisa.
1: D'Irisa. D'Irisa.
0: Jordi Casas House.
2: Doncs sí, nois i noies, esperit d'Irisa, el house que va néixer a Chicago als anys 80 i, com és habitual, música house per les vostres orelles. Molt bé, molt aviat, The Best

Suposo que per algun i alguna de vosaltres, aquí a Jordi Casas House, us han arribat uns records de mitjans dels 90 amb Tori Amos, Professional Widow, remix d'Armand Van Helden, que havíeu ballat en aquests locals de Barcelona, Tarragona, Ibiza, Andorra, etc, etc. Molt bé, doncs, atenció, en Hard Copy, Block and Crown, amb What's

la veu al house. I am the creator and this is house music. Un Chuck Roberts que malauradament ens va deixar fa algun temps. Molt bé, i d'aquí a Crazy Beats, a House of Prayers, amb això que es diu Let's Play.

Hi ha gent que m'ha preguntat, Jordi, qui és aquest noi de Jordi Casas House? Amb aquesta veu tan potent. Es diu Ivan Cánovas, és un noi de Tarragona que dobla pel·lícules i és la veu de...

Jordi Casas House, amb Jordi Casas, mestre del house. Jordi Casas, Instagram, Jordi Casas G.

0: de ATV, que es deia 9 PM Till I Come. Una mica de música voladora, el Caco Martínez, que ens diu adeu-siau.
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: I a res, nosaltres hi tornem a la propera edició de Jordi Casas House.

Records i la darrera cançó que hem fet amb Caco Martínez i un servidor. Molt aviat! Till I come. Fins aquí Jordi Casas House. Apa, siau!

0: Si surts de festa, beu amb precaució. No voldràs pas que et facin comprovar la teva capacitat pulmonar.
1: Jordi Casas House.
2: Jordi Casas House.

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'Omac Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumance and transhumanism.
0: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants pasturen el sud.

pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns sensius. Transhumància.

ciència és la nostra guia on el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel. La transhumància ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Caçà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:00 PM, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12:00 PM ballada Taià amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 PM ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 5:40 PM, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è Aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 PM la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 PM de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 PM ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è Aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 PM i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è Aplec de la Sardana de Girona a 2:11 PM i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è Aplec del Morell a partir de 2:11 PM i a 2:05 PM de la tarda amb les Cobles Reus Jove Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 PM ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:40 PM ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:40 PM ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:40 PM ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:40 PM ballada amb la Sabadell a Sant Just d'Esvern, i a 12:00 PM ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 PM ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è Aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 PM de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 5:40 PM a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 PM de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 PM de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Castà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000, per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.triplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanó de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanolaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu fort.

0: Disfruta de las mejores brasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas, desbrasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera. Entre Tarragona
1: hola,
0: y Barcelona.
1: Amics i amigues, ara mateix, aquí, a la FM, comença Spice Energy. Un programa dedicat a la música d'avui, d'ara, d'abans i de sempre. Spice Energy. Hola, hola.
2: Hola.
1: Esteu aquí? Esteu allà? Hi ha algú? Aquí, sí, a l'emissora, a la FM, al reproductor. Hola, què tal? Ara mateix, aquí, ara mateix, comença Spice Energy. Un programa dedicat a la música d'abans d'ara, remesclada. Em pots escoltar mil temes. Soc Ivan Ullac i estic amb tu, con DJ Ivanur, dues horetes. Bueno, pues una vez ya comenzado así, de esta manera tan especial, porque es el Spice Energy. ¿Cómo esteu? Avui sentireu molts temes que feia molt temps que no escoltàveu en altres versions remesclades, remetxades, perquè les disfrutis, com aquest Mad Desire d'Alex Neo. Per cert, la cançó es diu Mad Desire. Dan Harrow és el compositor oficial de la cançó i Alex Neo ha fet aquest remix tan xulo, tan Spice Energy.
3: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

cançons aquesta, Matt Desire, quan sentiu aquestes cançons d'aquesta manera tan més clara, què us aporta? Perquè molts les coneixeu del moment original que les veu ballar i sentir mil vegades, i ara remesclades, què és el que es sent, no? Què és el que es viu, què és el que realment dius, m'encanta. Com aquest No Limit, Venga Bagdes, Factory Victor Camp, anem a escoltar aquesta versió tan remesclada.

Mare meva, com sona aquest No Limit, eh? Una passada. Anem a aquest quasi d'Oren amb el Girls Just Want Heaven. Us han recordat aquesta cançó de la Cyndi Lauper? Però amb una versió remesclada, sembla com si sigui fos nova. Així són els remixos, l'Spice Energy.

Forever Young. El Fabril va treure aquesta primera cançó als anys 80, 90, final 90, i David Guetta ha fet aquest remescla amb Eva. Ava, Ava, Ava. Bueno, és que sona així tan mal, això de Ava. Depeche Mode, Enjoy the Silence, un disco house remesclat perquè escoltis, va, i sentis com l'original. A vegades inclús és millor.

op, op, op. Bueno, Running on Love 2.0. Perdona, Sama i Adele i Vitas. Venga, som molt guapa. Anteriorment estàvem escoltant el Valles Valles remesclat. I ara ve Europe amb aquest Final Countdown feta per Dance en Remix Cover. Un remix que està molt bé. Això és l'Espai Synergy. Espai Synergy.

0: en directa en Sesió Dilla y Iván Uriac.
1: Ara ve la Gloria Gaynor, actualitzada, evidentment, amb aquest remix també que trencava les pistes de ball, la sigui trencant, I'll Re-Survive, i és un remix fet per More Around Me, una cançó brutal.

Quin tema més guapo, més ben remesclat, aquest Roy Gaynor, Resurvive, d'aquesta manera tan guapa i tan dinàmica que aquí posem a l'Spice Energy. Soc Ivan Uriac, el teu DJ, ja portem mitja horeta i queden encara moltes cançons com aquest, Jemery Jackson i Pia... Pia Zadora. Us en recordeu? The Rain...

Això és una mica més clàssic. L'escuden de gana amb aquest Fresh en Disco House Remix. Anem a escoltar aquest swing que té aquesta cançó, perquè ja era maca a l'original i aquesta també és molt maca aquí a l'Espais Energy. Energy. Energy.

Sí, fresh. Cuida't de gana, aquí sonant a l'Espai Sanergi. Sóc Ivan Uriac, si acabes de connectar, no et preocupis que això ho deixo gravar perquè descarreguis a través de la FM en ràdio la carta, et baixes a l'Espai Sanergi i aquest programa qualsevol altre. En fi, continuem. Lionel Richie, All Night Long, versió remix.

On Nylon, Lionel Richie, amb aquesta versió tan xula que portem aquí a l'Espai Synergy a través de les ondes de la FM. Sempre es busco el millor per vosaltres, perquè disfruteu, sentiu, veieu i quan no recordeu aquestes cançons com aquesta de Milli Vanilli, tant de coses, Girl You Came Through. Oi, que maca. Quins records.

0: Bueno, esos son las Modern Talking. No tienen falta presentación. El Cherry Cherry Lady, los Walkie Talkie, he dicho en broma. Continuamos con esta saga de buena música, passant per tots els anys i dècades, a remesclar a l'actualitat increïbles cançons que sempre estaran i que si es remesclen pues també agraden molt, com aquest Laura Browningham i Success Control, una versió de Software Remix. Anem a escoltar-lo aquí com a novetat, eh? Ojo, encara aquesta cançó porta els seus anys, està molt bé.
1: Space Energy a la FM.
2: També em vols escoltar a plataforma iVox, descarrega del podcast Space Energy.
3: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

Que bona que és aquesta, Laura Branigan amb Access Control. La veritat que versió que sigui, des de l'original fins a qualsevol remix, a mi m'agraden totes. Jo crec que és la cançó, és l'essència que té aquesta cançó, que no la tenen moltes. En aquest cas, chapó. Oh, Laura Branigan a l'Espai Serenge. I ara ve OMD, Orquestra Maniobras Orquestra de la Oscuridad, amb aquest My of Orleans. Juana de Arco, te'n recordes?

versió molt ben creada. Penseu que aquesta cançó és molt lenta i l'han fet, l'han donat una miqueta més de ritme, però molt bé. Sandra, Sacred Lamb, Joe Parker, una versió molt guapa aquí a l'Espai Energy.

Anem amb un dels clàssics dels 90, com és Snap, amb aquest Cultor Snap, una versió molt nova, que us presento ara mateix aquí com a novetat, aquest remix.

curiosament, aquest, el Tal-Tal, que us puc dir diverses cosetes, perquè és un dels cantants molt favoritos meu, eh? Favoritos, favoritos. Aquest senyor va tindre molt èxit en el seu moment amb aquesta cançó i unes altres que va treure, però va tindre que triar entre ser molt famós i dedicar-se a la música o bé a la família. I ell va decidir la família. Es va deixar en plena pandèmia, no se sap bé si va ser per un atac al cor o poder per al virus, el bitxo. I llàstima que no estigui entre nosaltres, o sigui que qualsevol DJ que faci un remix, chapó, perquè sempre és una persona que per mi està molt viva en cançons com aquesta que hem estat escoltant. Tal-Tal, ja saps una miqueta més, gràcies a l'Espai Energy. Sóc i Manuel, que estic amb tu. I ara qui ve? Qui ve ara? Los Soul Lovers, anem als 90, però actualitat. Marco Giorgio Mauro, aquest italià, ha fet aquest remix de Surrender.

Els sudos també tenen cabuda aquí, i tant que sí, com aquest We Want You. Una cançó molt emblemàtica, molt personal, com sona.

Nosaltres continuem aquí a l'Espai Synergy, un programa dedicat a la bona música. Estem amb els remixos, posant més que mai, com aquest tema de Texas, Summer Sun, una versió de Jackson Parker molt guapa. Hola, hola.

Summer Sun, així sona el grup Texas. Ara Rochette, The Look, també en un techno house que t'agradarà. Avui estem una mica poperos, amb aquests remixos tan guapos que estem posant per primera vegada al nostre programa Spice Energy. G, G, G, G.

Mare meva, quin tema tan guapo. La veritat és que sí, eh? M'agrada, m'agrada. Ho han fet molt bé. Una cançó molt popera, fer-la d'aquesta manera no és fàcil, eh? Felicitats. Anem una mica més ja canyers a aquesta mitjoneta que ens queda per davant i comencem amb aquest tema de Fractal de Promised Land per DJ TV, que també la maquineta es remescla, eh? Ara canya, canya, canya, canya i atenció que ve canya.

bonica, que maca, The Promised Land, aquesta cançó de Fractal, remarcada per DJ TV. Ara anem a més algú més original, anem una mica amb el trance. Estic parlant de Axis i su Aprecio, Noches de Fiesta, aquí, a l'Espais Energy. Estem a l'Espais.

0: Y después de las noches de fiesta vienen los días de fiesta, ¿por qué no? Estem parlant d'una gran discoteca molt emblemàtica que es deia This Igual en Santa Susana, que varen fer diversos temes que han quedat de per vida a tothom, els agrada sobretot a les de la música tecno, i a mi particularment m'encanta. I anem a escoltar aquest Different, perquè Desigual és diferent. Res que veure en lo de més. Desigual aquí a l'Spice Energy.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

0: en directa en Sesió Dilla y Iván Uriac.
1: Bueno, la cançó que ve a continuació porta el seu temps. Estic parlant del 97. Es diu Space Brothers. És una cançó molt particular, a mi m'encanta molt. L'he posat mil vegades, tothom ballava. Té molt sentiment per mi, es diu Shing. I vull que l'escoltis, la visquis tant com jo. I si és la primera vegada que l'escoltes, però segur que t'agradarà. Recorda, The Space Brother, Shane. Això és el Space Energy.

cançó molt especial que he volgut compartir amb vosaltres. Jo la posava en l'any 97 a la discoteca Pachito del grup Apachà del Port Olímpic de Barcelona i triomfava molt. És una cançó molt maca i que ara ve una altra d'aquesta també molt maca, Grace 2000. I no, això no és un producte pel cap ni res d'això, perquè sona això, Ponte Grace 2000, no te saldrà en cara. No, es diu així, Grace 2000, i la cançó, bueno, la cançó és Grace 2000 i l'artista és de Three Rivers of Avenue. I, en fi, és una versió de Schiller i està feta al remix, que de veritat m'encanta molt. Grace 2000, para que no te salgan canas y para poder 2000. Hala, això és a l'espai Energy. Energy. Energy. Energy.

de zona, ¿qué creéis? 2000. A mí ya, yo estoy muy canoso, ¿eh? A mí no me vale que productar. Anton Navarro, qué buena canción. Ara anem als anys 97, concretament. Va sortir aquest Say or Vive, una d'aquestes cançons que vaig punxar, i tothom, quan la punxo, l'he punxat en 5.000 persones, l'hem punxat en 5 i en 5.000. I sempre és el mateix efecte. Brutal. És en aquelles cançons que em guardo amb molt carinyo, que sempre torno a posar qualsevol sessió dels que faig. I sabràs per què. Escolta-la. Es diu Vive Man, l'artista. Va treure aquest grup, aquesta cançó d'aquesta manera, amb un saxo, amb una veu, amb una força, amb una marxa brutal. Aquesta cançó queda també ja perquè no és que t'agradi, no. És que et fliparà aquí, a l'Espais Energy.

0: en directa en Sesio DJ Iván Uriac.
1: Bueno, familia, pues ja veig que l'hora és la que toca i ens tenim que anar. I ens anirem igual que hem vingut, eh? Amb un bon temàs com aquest és òpera de Central 7. Uns records meravellosos i molt simpàtics amb aquesta cançó. Ens veiem molt aviat, molt més. Recorda, a través del podcast pots escoltar tantes vegades com vulguis el programa. Ha sigut un plaer estar amb tu. Adeu. Goodbye. All right.
2: Això ha sigut a l'espai Energy.

0: Parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El subtenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment, hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
1: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
0: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Tumult Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la Plana de Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, el 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 22 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit inicia els controls conjunts amb Mossos d'Esquadra amb l'operació Barris Segurs per reforçar la seguretat del sector de muntanya. I és que el nostre Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. També l'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància doncs, de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs conformen doncs, una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha avançat doncs, i ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplegarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny, de 9:45 del matí a 1:15 del migdia, per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de quarta catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 del vespre el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a tercera catalana davant de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició. L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercer a la lliga regular i superar el Club Deportiu Morell en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que es jugarà al Municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada, on en el partit de primera volta tots dos equips, els quals van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou de Gaià, els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició perquè ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 6:45 del vespre amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a tercera catalana. I pel que fa referència a les activitats de juny a la Biblioteca de Cunit, s'obren les inscripcions per les activitats d'aquest proper mes. El que cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents que trobareu també a les xarxes, a Facebook i Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. El sistema de recollida de residus forma part del dia a dia del municipi. I com passa amb el respecte dels espais comuns o la convivència entre veïns i veïnes, perquè funcioni cal, bé cal que tothom hi posi de la seva part. Reciclar bé ens ajuda a tenir un poble més net, més ordenat i pensat també amb el futur del Cunit. I això és responsabilitat de tothom, al qual des de l'Ajuntament donen gràcies per la implicació de tota la ciutadania. A més, encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres i és doncs que també segueix treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Aquesta setmana es continuen les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A la zona de Valparaíso Muntanyes estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics i també s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Continuem doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tots i totes. A més, continua l'asfaltat a l'accés a Rosers. I és que avui divendres el Servei de Manteniment de Carreteres de la Diputació asfaltarà part de la carretera d'accés a la urbanització del Rosers durant pas alternatiu als vehicles. El bus podrà fer el seu recorregut habitual. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I la Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira a Tornallom, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest divendres i demà dissabte al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte comptat

S'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis de l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participarà la Fundació Emprius dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués, doncs, conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'ska, al reggae, al rocksteady, i Nadal doncs ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. Les jornades complementaran la participació d'Atrapella i un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven doncs a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels Països Catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives, i és que el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, un aprenentatge teòric del qual deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials doncs, per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives de l'Ajuntament de Cunit. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent.
El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada

0: on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:45 fins a 12:45 del migdia, tindrem espectacle a les escoles de ball, al que primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups de Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, al que per acabar de l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es donaran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I recordem que seguim, doncs, amb aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit, el que arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, doncs, diversos punts de suport presencials on es dona suport per votar a través de la plataforma. Recordem que els propers dies seran el dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal i dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també tenim una altra activitat, i és que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell al proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. I és que el nostre municipi torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta cursa Cunit Calafell, que tindrà lloc aquest 24 de maig, on després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet, inclusiu, pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. I a 10:45 del matí tindrà lloc les proves principals: la cursa de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 11:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb la participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, doncs ja les podreu, doncs, trobar en el link que trobareu a la web de l'Ajuntament. S'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Però encara tenim més notícies, i és que el Club Esportiu Millo Cunit posa rumb al Campionat d'Espanya Sub-21. Aquest dissabte, el nostre club estarà present en una de les cites més importants del calendari nacional, el Campionat d'Espanya Sub-21, que se celebrarà a Ciudad Real. Els nostres representants seran Judit Córdoba, Ana Yerpes, Leire López, Eva Blesa, Julia Fernández i Isaac Vives. Molt esforç, sacrifici i treball darrere de cada entrenament per a poder arribar fins aquí. Ara toca donar-ho tot sobre el tatami i defensar els nostres colors al màxim nivell. Com sempre, donant les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo Cunit, i al qual també des d'aquí els hi desitgem molta sort i molts èxits. A més, també aquest dissabte el pavelló poliesportiu El Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Murs Montjuïc Blau en categoria Primera Divisió Júnior Masculina. A 3:15 de la matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al FEM Oro Parets, cadet preferent femenina. A 2:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà A, en tercera divisió cadet femenina. I a 3:15 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà, en tercera divisió juvenil femenina. A més, també aquest dissabte a la zona esportiva municipal torna el futbol a les 10 del matí amb el base Marc Bartra de Cunit B, que s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. A les 12 de la migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Falset Esportiu A. A 2:15 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. I a les 7 de la tarda, el Cunit Club de Futbol s'enfrontarà a la Nou de Gaià Club Unió Esportiva, el qual hem comentat anteriorment. A més, també, demà dissabte, a 4:15 de la tarda, a l'Espai Jove, torna la tarda de jocs de taula per joves. I el diumenge, al pavelló poliesportiu El Joncs, també torna el vòlei a les 4 de la tarda, on el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei ABAP Girona, en segona divisió sènior femenina. I a les 6 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Cibol Torredembarra, en segona divisió sènior masculina. A més, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el proper 25 de maig, Som Artistes, taller de manualitats. Recorda, aquest dilluns a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el Cunit Legends s'enfrontarà a les Survivors en categoria veterans. A les 9 de la nit, també, els palestinos vers el Casa Manolo Club de Futbol en categoria veterans. I a la mateixa categoria, i a les 10 de la nit, els veterans Club de Futbol Cunit s'enfrontaran a l'Arache Futbol Club i al Veina United vers los Papis de la Draga. I el proper 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove tenim el taller d'olis essencials, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també el proper dimecres, 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. Amb aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jolin, al que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I la setmana vinent, el proper divendres 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador, on en aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones de Six and Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem a la Fura, el que alerten que hi haurà un col·lapse ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona amb el tercer fil. I és que la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria M-Crit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat amb una mitjana de 170 trens al dia, entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararia la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual hauria de començar a fer-se ja. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un tram per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible pel territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut, doncs, a la seu de la institució el Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per a poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. La trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com el també alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera setmana, del 18 i 23 de maig, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà del 16 al 18 de maig. El Tour de França ve a Catalunya, recordem, entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona, l'endemà al qual faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I també el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'entitat veïnal també esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026, aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual també ens fa referència que ha estat reconegut un any més els Premis d'Administració Oberta de Catalunya atorgats pel Consorci AOAC, consolidant-se com a una de les administracions capdavanteres de transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit una tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.000, 1 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica i, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals. i per tant s'imposa el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la amb mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
8: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
10: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
11: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar musical, mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
12: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
13: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
14: we don't need no education.
13: Si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román. 30 años de éxitos.
1: T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
2: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
3: Escucha este viernes las noches de Cunitone con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con Cade Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit.
4: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock.
5: Son los cuerpos de la tormenta.
4: Heavy Metal,
6: tu programa de hard rock.
5: Saints and Sinners.
6: Y Heavy Metal.
4: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
6: y Sergio Striper.
7: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo i anaves a la disco amb la teva voltaco de bitó empastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
8: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia.
2: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo.
9: El baúl de los recuerdos, el programa magazine de los sábados por la tarde. Música, viajes, efemérides, grafología, entrevistas, debates.
10: ¿Qué poco significan las palabras?
9: Todos los sábados de 18 a 20:30, presentado y dirigido por Estela Oriente.
11: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
12: Les vibracions de DJ Jazz.
11: Tots els divendres a les 9 de la nit.
13: Vibracions. Vibracions.
12: Vibracions.
14: Això sona bé.
15: DJ Jaumix presenta
16: el Tecnòdrom.
17: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
18: El Tecnòdrom
19: amb Jaume Sens.
20: Jaumix in Session.
16: Soc DJ Glasshat i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la una. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
19: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasshat. DJ Glasshat. DJ
16: Glasshat. T'espero a Alter Ego Podcast Show.
20: Sintonitzes amb el sol.
21: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
22: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
21: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Crit del Dia, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, com sempre, moment per llançar el nostre crit de cara habitual.
1: Por fin es viernes.
0: Amb ganes de festa, amb ganes de juerga, amb ganes de passar-ho d'allò més bé, aquell cap de setmana amb moltes activitats que tenim programades pel nostre municipi i, si no, també escoltant Ràdio Cunit amb tota una gran extensa programació configurada i pensada per tu. Com sempre, perquè a partir d'ara tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918 977-674918.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Com no, des d'aquí també recordem a tota la gent que participa que se'ls dona un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí donar les gràcies també d'aquesta manera a tots els nostres oients que ens sintonitzen i que s'acabin d'incorporar al nostre programa, al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. Déu-n'hi-do, eh? I com no, doncs també saludar tota la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor. A la producció tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Anabel Alévalo, a la peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a el nostre sumari de continguts d'avui divendres, ja 22 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual us convida que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire de l'Oest Pradès i arreu del món a les 3w.radiocunita.cat. Com sempre, tot a punt i preparat des d'aquí, des de la vostra sintonia, el Cunit al dia, i tant dia com de nit, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cunit del Dia. Sumari. Començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia d'armada Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en el dia d'avui, eh? La previsió de la Renfe. De la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs. A la 11, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I a més també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, de la mà de Núria Ruiz, i aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la cartellera, també les estrenes cinematogràfiques, els tràilers amb Jordi Mauri. També, doncs, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides, i torna el Tot Natura, de la mà de Josep Miró. A més, també, com no, tindrem el Megamix de la setmana, el Megasorteig de Premis, en agraïment a la vostra participació. Ja ho sabeu, eh? I com no, doncs, el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, deixa l'encàrrec. Nosaltres ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin i a sobre te'n donaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la higiene bucal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les consumicions del Sant Iscalafell, també els talls de cabell de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els cafès del Rincón del Tapeo 2, els esmorzars de la Marina, de la Pinya, també els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, els suïssos amb xurros i porres per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita de les seves instal·lacions a la braceria hípica de Cubelles, el mig quilo de can picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, també el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax d'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, de dijous a diumenge, també tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot consistent en pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació per dues persones de la discoteca L'Ou de Segur de Calafell i també la invitació, doncs, per dues persones també de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. També aquest fantàstic mega menú per dues persones a l'Hotel Àdia. I aquesta entrada per dues persones també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, tot això amanit amb la millor selecció musical, amb les sorpreses de la xarxa de comunicació local i amb molts continguts més. I com sempre, rematant-ho amb el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i el mega sorteig de premis des d'aquí, des de Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, què més es pot demanar? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, com bé dèiem, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres 22 de maig. Començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb aquesta gran fotografia que observem amb diversos professors en vaga i amb diversos cartells que van mostrant i que es llegeix, per exemple, no hi ha inclusisme, no hi ha ràtios, doncs avui no donem classe, donem exemple, qui crema docents apaga futurs, amb el següent titular. Estem pels alumnes. Educació. Els professors fan vaga i es manifesten a Tarragona i a l'Ebre. A Cambrils, cultura, gastronomia i esport, pilars del turisme. El diari presenta el seu especial de turisme de la mà dels principals actors del sector. Observem, doncs, a Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostalers i Turisme, i Choni Fernández, directora d'operacions de Port Aventura World. També fa referència que fins al 24 de maig tenim el ganxet Pinxo, el que estan d'aniversari. I a la capçalera, el rei llatí Bad Bunny actua avui i demà a Barcelona. Marxem amb el diari Ara, el que han set a portada amb aquesta vaga de docents. I amb el següent titular, els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. En fotografia de portada tenim aquesta imatge contrapicada. perdó, pica en picada, doncs, de la Sagrada Família. 600 cantaires rebran el Papa al Temple Expiatori. Tot a punt per la missa que farà Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família. El rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran seguir la cerimònia presencialment. En fotografia de portada observem la nau del temple des de dalt de la Torre de la Mare de Déu. Però encara tenim més titulars. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero. Govern i comuns acorden 2.500 milions per habitatge. I Puig trenca les converses de fusió amb l'estadounidenca Estée Lauder. Més titulars, més articles, com per exemple el de Natza Ferrer, periodista, a la que declara que fa pensar, i molt, que una persona pugui matar per diners i que una altra pugui fer servir un càrrec electe per omplir-se les butxaques. I Maria Malmer Steinberg, ministra d'Exteriors de Suècia, diu que la veritat darrere de les estadístiques oficials russes és que la seva economia és més fràgil del que sembla. A la capçalera tenim a Riquelme, que optarà per presidir el Madrid. Aspira a destronar Florentino Pérez en les primeres eleccions del club des de 2006, ja fa 20 anys. Deixem el diari ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual enceta portada amb aquell gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat i amb aquest dibuix que reflexa la portada amb aquesta fauna feixista i el següent titular. L'ideal fracassat de l'ensenyament. Anarquista. A Blanes, el 1937, es vinculen estudis artístics i treball a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Eta Federn i el pintor surrealista Àngel Planells. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Carina Filella, botifarra per l'educació. Govern i docents, que volen un complement de 500 euros, es tornaran a reunir avui. I crònica de Teresa Márquez, fer front junts al monocultiu comercial. I crònica d'Aina Vives, no visiteu Sóller. Pel que fa a l'esportiu, Oslo s'afegeix a la col·lecció de cites europees del Barça. Les blaugranes juguen demà a la sisena final continental seguida. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el de Raúl García Aranzuque, el corallengua de les Pinars. Anna Carreras, cul caduc. Martí Gironell, detalls. Toni Brossa, de renúncia en renúncia. Maria Palau, quin any. Imma Merino, un rendezvous amb Cafè Blanchet a Canes. I Xavier García, la Ribera d'Ebre de l'Àtom al centre de dades. També tenim entrevista a Maria del Mar Bonet, cantant i compositora, a la que declara: tinc encara la necessitat de viure i, per tant, de cantar. I pel que fa referència a les estrenes de la setmana, Rabalejar arriba a les pantalles després de passar per la Berlinale. La sèrie de Paul Rodríguez i Isaac Quest, la Cuesta, doncs, denuncia la gentrificació. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que han set de portada amb el següent titular sobre la sombra de la corrupció. Sobre l'ombra de la corrupció, el jutge bloqueja les comptes de Zapatero i d'empreses de les seves filles. L'instructor reté 490.000 euros, la quantitat de la suposada comissió per al rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquest tipus de causes. Però encara tenim més titulars. Un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús. La Sagrada Família es prepara per la missa de Lleó 14, que concrearà a 8.000 persones. En fotografia de portada observem la sala creuer de la Sagrada Família, el que acollia ahir la presentació dels actes de la visita del Papa. A més, Puig i Estée Lauder trenquen les seves negociacions de fusió. La imputació de Jonathan Andic pressiona el Consell de Mango. I només el 25% dels joves ocupats s'emancipa a Espanya. També tenim el suplement Que Fem, on el Besòs és un riu de cultura i oci. I a la capçalera tenim Barcelona, el que obre a Bad Bunny la porta d'Europa. El millor i el pitjor del món el trobarem també en aquest article de Carles Zanon. Això pel que fa a l'apartat de cultura. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ara sí amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha de portada amb el següent titular. El principal acord transversal de la legislatura. Les comunitats del Partit Popular i el PSOE pacten el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment dels fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. En fotografia de portada tenim aquesta obertura a la sala Creuer, situada sota la torre principal de la Sagrada Família. La Sagrada Família a punt. El temple revela l'interior de la seva torre central. La benedicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi. A més, Illa es garanteix la legislatura després de sumar els comuns als pressupostos. Esther Auder i Puig trenquen la negociació de cara a fusionar-se. El fenomen cultural de Pat Bioni aterra avui a l'Estadi Olímpic. I pel que fa al nomenament, tenim a Gemma Martínez, nova directora de El Periódico. A més, a la capçalera tenim a Riquelme, que es comença a preparar per les eleccions al Real Madrid. I per últim, repassem El País. Investigació a l'expresident pel cas Plus Ultra. El jutge bloqueja 500.000 d'euros de les comptes de Zapatero. L'Audiència Nacional congela una quantitat equivalent al que cobrà d'anàlisis rellevant la companyia aèria negociant un pla de viabilitat després de l'impagament de 19 milions de rescat. El Partit Popular anuncia una ofensiva total en el Senat per l'escàndol. I en fotografia de portada tenim els Javis, que porten a la seva ànima de l'orca fins a Canes. A més, Riquelme planta cara a Florentino Pérez. I l'Associació d'Àrbits denuncia el Real Madrid davant la Comissió Antiviolència. Però encara tenim més titulars. Els membres de la flotilla alliberats denuncien pallisses a Israel. 3 persones han sigut hospitalitzades i desenes tenen fractures. A més, els directors de 120 col·legis valencians dimiteixen per donar suport a la vaga. Pel que fa a economia, el govern i les comunitats pacten el repartiment de 7.000 milions per vivenda. I pel que fa a salut, 1.200 milions de persones viuen amb trastorns psiquiàtrics. A la capçalera tenim televisió. El Suprem deixa Antena 3 sense el ruscó de Passapalabra. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és el moment ja d'actualitzar tota aquesta informació, de refrescar-la a nivell general amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 de matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
5: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
4: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó, després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
6: El 107.0.
7: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp. 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
2: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà.
4: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: I ara vaig a aquest punt del programa. És el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Com sempre diem i remarquem, la R2 se segueix turcejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Però degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, pel que fa a la R3, servei ferroviari, secundària entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la Rodalies RL4 de Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari també de la línia R4. Pel que fa, doncs, a altres incidències, com per exemple el que seria la R7, servei sense servei amb motiu de les obres a Montcada de Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R14 també tenim la mateixa incidència, excepte la desviació de Reus i Tarragona, o sigui que motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat. Incidència que afecta la R15, R16, R17, també la R15, a més destacar que entre Reus i Móra la Nova tenim servei ferroviari. Deguts als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. També, doncs, pel que fa referència a la R14, el tren de la Plana Picamoixons Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover, el qual també de Lleida, Pirineus, Sant Vicenç de Calders, també circula un altre amb demora de 50 minuts a causa d'aquesta incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la regió.

era a la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposarà el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la en mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clàssica, demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Bé, sembles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: I quan ens separen ja escassos segons per un quart de 12 del migdia, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. I com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal, com es presenta el cap de setmana?
1: Bé, preparada ja.
0: Sí? I amb quin tema ens prepararem?
1: Doncs amb un tema que per vosaltres, bueno, per tot Catalunya, serà la primera vegada que soni a la ràdio. És una novetat avui.
0: Ah, sí? Ah, molt bé. I de què es tracta?
1: L'estrena és tu, Jaume. És un tema de Ricky Cochante, que versionada per Il Bolo i Carlos Rivera.
0: Sí.
1: Que es diu Cuerpo sin alma.
0: Cuerpo sin alma. Molt bé, doncs escolta'm, comencem amb bon peu el cap de setmana amb aquesta estrena de Il Bolo, Cuerpo sin alma, amb Carlos Rivera, i amb això doncs et desitgem que passis un molt bon cap de setmana, Núria.
1: Gràcies a vosaltres, un petonarro.
0: Petons i abraçades i fins dilluns. Adéu-siau, bon dia.
2: Escúchame muy bien y sin interrumpir.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a desnar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la 11, on el número premiat és el 9, 09. El cupó diari, el 71.198, 71198 de la sèrie 22. El triplex de la 11, el número premiat és el 664, 664. El sorteig mídia, la data premiada, és la del 29 de desembre de 1933 amb l'11 de trèvols. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 8, 9, 18, 20, 25, 35, 36, 38, 43, 50, 53, 58, 60, 61, 62, 70, 76, 79 i 80. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no un avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deute, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 22 de maig de 2026 i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Serrano Baiget, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. Repetim, 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-00-41. Repetim, 977-16-00-41.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el momento de comenzar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 853, a Damietta, a Egipte, on la Marina Romana d'Orient perpetra amb èxit la incursió, coneguda com a saqueig de Damietta, que hi durarà dos dies. A partir d'aquí comencem avançant... I arribem al 1620, a Catalunya. Àngela Vilafrasé, coneguda com la Bigatana, senadora i llevadora, és condemnada, acusada de bruixeria. 20 anys més tard, al 1640, a Barcelona, els pagesos revoltats contra els terços entren a la ciutat amb el pretext de perseguir els soldats que havien atacat la parròquia de Sant Andreu de Balomar i alliberat el diputat militar Francesc de Tamarit, presoner dels castellans, el qual és el preludi de la Guerra dels Segadors. I el 1720, a Würzburg, a Alemanya, es posa la primera pedra de la residència de Würzburg. Amb aquestes que arribem ja al segle XIX, on el 1809, l'imperi austríac, tenim la batalla d'Aspern-Essling. L'arxiduc Carles Lluís d'Àustria derrota l'exèrcit francès comandat per Napoleó Bonaparte. I el 1813, a Venècia, s'estrena el Teatro San Benito de l'italiana in Algeri de Giocondo Rossini. El 1826, a Plymouth, Anglaterra, comença el viatge inaugural del Beagle, amb una missió d'exploració a la Patagònia i a la Terra del Foc.

El 1851 a Barcelona es funda l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'associació agrària més antiga d'Espanya i una de les més antigues d'Europa. I el 1875, a Barcelona, s'inaugura el nou Teatre Tívoli. Ja d'obra i cobert permanentment en la ubicació actual del carrer de Casp. Però encara tenim més notícies, arribem ja al segle XX, on el 1909, a València, s'inaugura l'Exposició Regional Valenciana, una mostra del comerç i la indústria que comportà una gran remodelació arquitectònica de la ciutat. Tal dia com avui de l'any 1938, a Pamplona, uns 800 presoners es fuguen massivament de Fuerte San Cristóbal, a Navarra. Només 3 passarien la frontera. I el 1960, al sud de Xile, es produeix el terratrèmol de major magnitud registrada, amb 9,5 graus a l'escala de Richter, on el nombre de defuncions causades pel terratrèmol i el subsegüent tsunami s'estima entre 490 i 2.290. I tal dia com avui de l'any 1980 es publica el videojoc Pac-Man. El mateix any, a Barcelona, es constitueix novament, ja en democràcia, la Societat Radioassociació de Catalunya, que havia quedat convertida per la dictadura franquista en Radio España de Barcelona. I 9 anys més tard, el 1989, Queen publica el seu 13è àlbum d'estudi, The Miracle. Ja al segle XXI, el 2004, Felip de Borbó i Grècia, el futur Felip VI, es casa amb Letizia Ortiz Roca Solano. Avui fan, doncs, el seu aniversari de bodes. El 2011, eleccions al Consell Insular de Mallorca, i el 2013, a Balears, s'estrena l'Àrea Balear, que agafa el relleu de Balears com a capçalera. Per últim, el 2017, Kilian Jornet fa el cim de l'Everest sense oxigen ni cordes fixes en un total de 26 hores sortint des del monestir de Rongbuk. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 22 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
2: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
3: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
2: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
4: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor.
5: Adelante. Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: Envenenada.
1: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
8: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
9: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
9: Este es el camino.
10: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Exercici a casa per a gent gran.
12: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
10: Salut activa.
13: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns, i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: El Santoral i aniversaris. I ara estic arribat a aquest punt del programa. És el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleu XIV sempre ens diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell va a missa, Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns en l'agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Ai, ai, ai, com no, tots els patrocinadors als quals saludem i que després, dintre d'una estoneta, d'una horeta aproximadament, començarem ja amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com ha de ser, I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'aquest cap de setmana. Avui divendres, dia 22 de maig, és Sant Amancio, Aton, Ausonio, Sant Basilisc, Cast, Domingo, també Santa Elena, Emili, Faustí, Fulco, Joaquima, doncs Joan de Parma, Júlia, Lupo, Marcià, Bató de Mart, Guitèria, també Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, de Càssia, Sant Romà, Secundina, Timoteu i Benust, Doncs moltíssimes felicitats, com també volem felicitar el santoral de demà dissabte. És, doncs, Sant Almerinda, Basilio, Crispí, Desiderio, Donaciano, que parece italiano, Eufebio, Eufrosina, Florenci, Honorato, Honorato, felicidades, Honorato. També Sant Mercurial, Sant Montano, Poncio, Quinciano, Severino, Víctor i Victorico. I també del diumenge, doncs, és Sant Afra, Àgueda, també Santa Amàlia, Donaciano, també una altra vegada, Joan Mabel, Marciana, Santa Marta, Malesi, Paladi, Sirvi, Silvano, Simeó, Susana, Vicenç i Zollo. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Clar que sí, home! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dedicarem al Megamix de la setmana, que, com sempre, ens va bé per recuperar aquest vell estil musical i, a més, aprofitant la vellentesa que sempre ve barrejant cançons que donen marxeta per fer boca pel cap de setmana. Avui marxem a l'any 1988. Marxem amb el Bolero Mix 8 de Raúl... el Bolero Mix 4 del Raúl Orellana, un amic nostre, el qual, doncs, ens ofereix des del segell Blanco i Negro Music i el que ens servirà també per fer la nostra particular repassada per tota la gent que s'ha quedat sense les seves peticions musicals, que també els donarem un número per entrar en el bombo de sorteig del mega sorteig d'avui divendres, dia 22 de maig de 2026. Som-hi, doncs, i marxem amb el nostre mega mix de la setmana que dediquem a tots vosaltres. Som-hi, doncs!
3: Johann Sebastian Orellana, después de separarse de su amada Manuela, resolvió dedicarse a la meditación trascendental. De esta época es su bolero opus 4 en do menor sostenido.
4: Okay, let's go. Oh yeah.

Seguim, doncs, amb el 303, Àfrica San Martín. 304, Mercè Rubio. 305, David Vidal. 306, Eva Espinosa. 307, Juan Antonio Romero. 308, Eva de la Peña. 309, Fernando Gómez.

Amb el 310, Zoe Gómez. 311, encara Arcilaga. 312, Juan Pablo Rodríguez. 313, Josep Macià. 314, Joana Paredes. 315, Dori Solís. 316, Susana Flores. 317, Sofía Virginia. 318, Ruth Rivero. 319, Loli Sanchís. 320, Ismael Hamjane. I amb el 321, Àngels Lorca. I tanquem línies! El Megamix de la setmana! El Cunit del dia, a Ràdio Cunit!

Sunset, If I Might. Escoltes el Cuit del Dia. I això, el Megamix de la setmana.

I recorda, de música no en fem, però si en posem a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. El Mega Mix de la setmana. Gas al matalàs. Des de la 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, doncs, com es presenta el Tot Natura per de cara a aquesta temporada i els pròxims dies?
1: Bé, ja hem tornat a recuperar la programació habitual del Tot Natura, aquest any més tard que de costum, donat un problema de salut en què vam tenir una baixa més o menys llarga i que ja ens vam reincorporar la setmana passada i vam començar temporada el dissabte passat. Aquest dissabte hi ha una sortida de dia complet, normal, seguint la programació en una zona molt ombrívola i molt atractiva. Farem una travessa que ens portarà des de Tavertet fins a l'Esquirol, passant per Cantoni Gros i la Foradada, un d'aquells llocs realment estètics i preciosos dels nostres racons de la comarca d'Osona, i més en un any en què encara porta força aigua i, per tant, l'atractiu està assegurat. Són 15 quilòmetres i mig de recorregut, però és relativament assequible, amb un desnivell de 500 metres pujats i 650 de baixats, molt progressius, amb poc pendent i, sobretot, com dèiem, amb molt de bosc i amb unes fagedes, doncs, molt fresques aquests dies en què la temperatura comença a pujar. Sortirem de Cunit a les 7 del matí, com és habitual, i tornarem al voltant de quarts de 8 de la tarda. Sortida de dia complert, cal portar l'esmorzar i el dinar, i sortim, doncs, a la parada de davant de l'Ajuntament a les 7 del matí. En aquest moment les places estan cobertes, però si algú que estigui interessat es pot apuntar pels canals habituals, ja sigui per correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat o trucant al departament amb el telèfon de l'Ajuntament, el 977-67-40-80, i preguntant per medi ambient.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. Doncs moltíssimes gràcies i, com sempre, doncs, us emplacem en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, així ho farem, que vagi bé.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí, doncs, el que seria el Tot Natura, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, com sempre, des de la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el suport de Ràdio Cunit. Tot Natura 2026. El Cunit al dia. Cada setmana, des de la teva sintonia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser a Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades, amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Katharine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord, no ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, al qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: fi, viernes.
1: Doncs sí senyor, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, moment pel nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitjana repartint premis cada setmana des de la nostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista, per això un agraïment a la vostra participació, entreu tots en el bombo del sorteig de premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser. Ara sí, per fi, és el moment de la veritat, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca, avui divendres ja 22 de maig de 2026, i el que sí farem ara doncs a començar a rebre les boles del nostre bombo del sorteig de premis del dia d'avui. Som-hi! Vinga, doncs, som-hi! Ramena, molt bé, ja tenim les boles ben remenades. I comencem. I comencem, com sempre, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. Campana i s'acabó. Toma ja, roda la bola. Ui, que se'n va. Atenció, perquè ha caigut la bola número 98. La 98. La 98. 98. The Nef 8 point. Que li vull dominir. És per... A veure. The winner is... El guanyador és... El ganador és... Atenció. Se'n va cap a la Casa de l'Oro. És per... Rosa. Rosa Llop. Rosa, moltíssimes felicitats. Tornarà per la Clínica Dental de Cunit, la que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu aquí a l'Avinguda de la Font número 62. Baixos, som-hi! Aquí va, atenció. I roda la bola. I és el número, Ai, ai, ai, ai. És el número 126. 126. 126, eh? On the 6 point. El Iguayomini és per... A veure. El 126, el 126. Se'n va a la Clínica Dental a Lluir. Millor somriure. Lalo. Lalo Cendra. Moltíssimes felicitats. Ara és el torn d'Alma Music, sí senyors, Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant, de cant de cantar, o bé de guitarra gratuïta, i que trobareu a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 217, la 217, 217, eh? 217 points. El Iguayomini és per... A veure qui se'n va, Alma Music. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. És per... Ahí estàs! Juan Pablo Rodríguez. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn d'Ave Mol Nou, que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Ahí està, vinga. Ha caigut la bola número... 253. La 253, 253, 253, eh? 253 points. El és per... A veure, i se'n va cap allà. És per... Joana! Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. Ara és el torn del llibre Mi muntanya russa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. Com sempre, doncs, podeu compartir amb aquesta secció tots els dimarts a 11:45 del migdia Mi muntanya russa, de la mà de Vanessa Sancho, el que doncs ha plasmat amb aquest llibre, el qual, com sempre, sortegem per tota la nostra ciutadania. Mira, això fem rodolí, eh? Hi va, atenció. Ha caigut la bola, número... A veure, quin número és aquí. És el número 21. El 21, 21. 21, 21. Això està a la primera fulla. Atenció, s'emporta el llibre. Juana Jiménez. Moltíssimes felicitats. I ara és el don de la joieria Castillo. Sí, senyors, des d'aquí saludem a tot el seu personal, eh? El tenim aquí, veïns de la ràdio. Creu Francesc Macià 31. La joieria Castillo ens ofereix un detall sorpresa. I va, atenció. Ja ha caigut la bola, número... 201, la 201, 201, du 0 en point. El Evo Yomini és per... A veure, aquí se'n va la joieria Castillo, el 201, el 201, i és per... Atenció, perquè... Ahí està! Aitor Escardó, moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò! Marxem a Sami Calafell, al carrer Monturiol 32 de Calafell Platja. Sami Calafell ens ofereix dues consumicions normals, no prèmium. I ahí va, atenció, una altra bola que cau. Això és un no parar. Mira. El número Capicua, 151, 151, 151, en 5 en point. El Evo Yomini és per... Però aquí serà cap allà, que se'n va el Sami Calafell, atenció. És per... Maria Maldonado. Felicidades y a disfrutarlo. I ara marxem a la perruqueria Harmony. Sí, senyors, la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona i que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15. I va, una altra bola que cau, atenció. A veure què posa aquí. 321. El 321, 321, 321, trois di un point. El Evo Yomini és per... A veure, la perruqueria Harmony que se'n va cap allà. El 321, el 321, 321, 321, 321, 321, 321, 321, trarí com sí com sa. Ai, què serà? Això està cap al final. Se'n va a la perruqueria Harmony... Àngels Lorca! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, clar que sí! I seguim, doncs, amb el nostre mega sudeix de la comarca. Sí, senyor, recorda que sintonitzes Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. El Cunit al dia, el magazín matinal de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Sí, senyor! Amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, més de mitja hora repartint premis cada setmana i en portem 10. de minuts, eh? I seguim per molts més, perquè encara tenim molts més regals per oferir-vos. Ara marxem, tornem aquí al nostre poble, a Doner Pita Palace 2. Sí, senyor, no, no és un hotel, eh? És un kebab, eh? Doner Pita Palace 2. Sí, senyor, aquí el carrer Francesc Macià, número 18. Ja m'arriba la flaire, tu, ja se'm fa la boca aigua. Des d'aquí saludem a la Sif, al Munir i companyia, eh? Doner Pita Palace 2 ens ofereix, atenció, eh? Un fantàstic durum kebab! Oh, hi va, atenció. Ja ha caigut la bola número 320. La 320. 320, 3-0. Està al costat. Hem de tornar a remenar, el bombo. Si torna la cosa enganxada, tornarem, Mira, és Ismael Hamjane. Moltíssimes felicitats i bon profit a disfrutar-lo, clar que sí, home. Ara és el torn del Rincón del Tapeo 2. El Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts i que trobareu aquí a l'Avinguda de Barcelona 177. I va, atenció. Ha caigut la bola número 193, 193, 193, 193, 193, diu el Jomini, és per... A veure qui se'n va al Rincón del Tapeo 2. És per... Jordi Ibáñez, moltíssima felicitat. I ara la Marina està morena. La Marina està morena. Ai, la Marina, per què està morena? Perquè està a primera línia de platja. Sí, senyor, la Marina, al Passeig Marítim 147, local 2 de Cunit. Aquí, a primera línia de platja, la Marina, l'antiga Calona, ens ofereix, atenció, dos esmorzars. I atenció, una altra bola que cau. I és el número 200. El 200. El 200. 200. Ui, on està? El llibre Llumini. Serà? A la Marina, qui anirà? El tenim a la bola també. Blanca Martínez, moltes felicitats. I bon profit. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, que trobareu aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. Ens ofereix dos esmorzars. I atenció, que corre la bola. No, sintonia. Ara sí. Ha caigut la bola número 80, la 80, 80, 80 point. Ai, a veure qui se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. Bar La Pinya, pinya. Ai, que bé que s'està, quina terrassa més xula que tenen allà, Atenció, perquè se'n va cap allà Montse Pérez. Pérez, Montse Pérez, moltíssimes felicitats. I ara és el torn d'El Olivo. El Olivo, Restaurant Lounge, al Port de Seguda, que la feina no et perdis les sessions amb Sound DJs, quilòmetre zero. Des d'aquí saludem a tot el seu personal, A la Cris, al José, en fi, també, doncs, a la Conxi, que també porta actuacions, Tenim el Núñez, el que vam entrevistar, a Sol d'Hivern, que actua també al restaurant El Olivo, el que trobareu, doncs, aquí al carrer Rin, número 1 del Port de Seguda, Calafell. El Olivo, Restaurant Lounge, ens ofereix un vermut per dues persones. I atenció, va cap allà la roda. Vinga. Ha caigut la número 106. La 106. 106, 106 points. Calle Bollomini és per... A veure qui se'n va cap allà. El 106 se l'endurà. Qui serà, qui serà? Atenció, atenció, qui anirà? És per... Jordi! Jordi Miralles! Jordi, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recó predilecte, al ladito de la diligència. I atenció, ahí va, sí senyor. Ha caigut la bola número... 177. 177. 177, eh? 177 points. El Bujmini és per... A veure qui se'n va cap allà, cap a la bodegueta. És per... Aquí està, aquí tampoc. Ahí estàs. Encarna, Encarna Argilaga. Encarna, moltíssimes felicitats. I de la bodegueta marxem a la diligència. No ens movem de la plaça, eh? Doncs la diligència, la qual des d'aquí saludem a tot el seu personal, el Renato, clar que sí, amb aquests dos vermuts que ens ofereix per disfrutar a la diligència. I no us perdeu la revetlla de Sant Joan, eh? Sí, senyor, home, el local amb més solera, la diligència. Atenció, roda la bola. Ai. Ha caigut la número la capicua. 181. 181. 181. And with and point. El Bollomini és per... a veure... Aquí se'n va la diligència. El 181, el 181... I que tenim també a la vora, una mica a la vora el tenim. Sí, senyor, mira, aquí estàs. Mercedes, Mercedes Rubio, moltíssimes felicitats. I vamos para bingo, seguim per més premis. Ara és el torn de la peixateria Cunit. La peixateria Cunit a la que ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Ampar Nadal. I atenció, ahí va. I mira, caigut la bola. 214. La 214. 214, eh? 2 en 4 points. El Bollomini és per... A veure, 214. La 214, bola 214. Se'n va cap a la peixateria Cunit. Atenció, és per... Encarna! Encarna Argilaga! Moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la xurreria Velo! La xurreria Velo! Ens ofereix un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. I atenció. A veure qui se'n va a sucar el xurro. Ui, mira. El 248, el 248, 248, de 48 points. Ula, jo vull un mini, però qui serà, qui serà? Qui s'anirà cap allà? Ai, ai. A la xurreria Velo. Ui, a veure qui s'anirà cap allà. El 248, el 248, el tenim també una miqueta a la vora. Se'n va cap a la xurreria Velo. La Eva de la Penya. Eva de la Penya, moltíssimes felicitats i a sucar el xurro com ha de ser. Sí, senyor. I seguimos para bingo. Seguim a la nostra mega sorteig de la comarca. Ja portem 20 minuts de sorteig. Déu-n'hi-do, eh? I encara tenim molts més premis per oferir-vos a través de la nostra sintonia, com sempre, des d'aquí. Des del Cunit del dia, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, eh? Com ha de ser. Ara és el torn d'Ananda Yoga Studio. Ananda Yoga Studio, que ens ofereix una sessió de ioga o massatge i que trobareu aquí, al carrer Major, número 6. Atenció. Cau la bola. Mira, número 15, 15, 15, 15 años, 15, 15, 15, 15, 15. 15 and 5 point. 1-5 punto. Allora, Sambalanda Yoga. Conchi, Conchi Villegas. A relaxar-te i de quines maneres. I ara és el torn de la braceria i pica de Cubella. Sí! És que... Dal, ciutadano! Ese caballo que viene de Bonanza! Ai! Ai, la braceria i pica de Cubelles ens ofereix, atenció, eh? Un vermut amb braves per dues persones i visita les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31, braceria i pica de Cubelles! Ei! És que... Ami, ciutadano! Yes. Oh, venga. Ay, ay, ay, ay. La bola. Tengo la bola. Bola rebelde que está. Atención, se'n va la braceria. A ver, el número 160. 160. 116, ¿eh? On 60 point. El Goyo Mini es per... A veure qui se'n va cap allà. Braceria i pica de Cubelles. És per... És per... A veure, aquí el tenim, aquí no...
0: L'he perdut.
1: On estàs? A 160. 160. Ahí estàs. Juan. Juan Fernández. Muchísimas felicidades. I a disfrutar-lo, eh? Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Sí, senyors, la carnisseria Jaguara, la que ens ofereix mig quilo de carn picada i que trobareu aquí, a l'Avinguda de Barcelona, 185. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 285. La 285. 285, eh? Do with 5 point. El Ibollo Mini és per... A veure qui se'n va a la carnisseria, ja ho ara. El 285, el 285. 285. Do with 5 point. El Ibollo Mini és per... A veure, a veure. És per... Isabel, qué bien, hoy comemos con Isabel. Isabel Carrasco, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Ahora es el torn del pollo a la brasa al sol, sí señor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pollastre a la brasa al sol, ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. I atenció, hi va. Ha caigut la bola número 148. La 148. 148, eh? En 48 points. El Ibollo Mini és per... A veure qui se'n va cap allà. El pollo a la brasa al sol, el 148, és per... És per... A veure, aquí no estàs, aquí tampoc. I ahí estàs, atenció. Vicky! Vicky HM, felicidades y a disfrutarlo. Tornada per la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka. A la que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Ahí va, atenció. Escriu la bola número 60. La 60. 16. 6, 0 point. Allà, Bollomini. És per... Ara que se'n va a la cova del Gorka. El número 60. Atenció, atenció, perquè és per... És per... A veure, a veure... Ahí estàs! Ángela, Ángela Santa María. Muchísima solicitud. Has el torn del local social al castell. El local social al castell que trobareu a l'avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia, el que ens ofereix un sopar per dues persones. L'altra campana s'acabó, tu, vinga. Això és un no parar, això és un no parar. Mira, mira, mira. Ui, el número 60... No, 60... 59, està al costat del 60. El 59... Tinc que tornar a remenar-ho, això, eh? A veure, el 59 és per Ingrid Ortiz. Ingrid, moltes felicitats. Com torni a sortir una altra bola enganxada, tornem a remenar. Això no pot ser, hem de repartir-ho més bé, això, eh? A veure, què toca ara? Ah, sí, la Casa Carminya. Ui, Casa Carminya de Castanyaire, Bar Travesses. Ai, que bé que es menja aquí, eh? A més a més, pots venir a veure el futbol i les motos. El Bar Casa Carminya de Castanyaire, situat al Passeig Marítim 5 de Cunit, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a disfrutar de dimarts a divendres. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 126. La 126. A 126, eh? On the 6 point. Ella vol llumini. És per, a veure, el 126 i el 126 a Casa Carminya de Castanyaire. És per, atenció, Casa Carminya... Se'n va cap allà, ai, ai, ai, ai, ai, ai, és per... a veure, Casa Carminya, el 126. Lalo, Lalo Cendra, Lalo, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn de la pizzeria Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, pizzeria Na, na. Ai, la pizzeria Na, na, que la teníem aquí. Ara la tenim momentàriament tancada, però ens deixen al seu local que es troba a Barcelona, al barri de Navas, al carrer Josep Estivill número 34, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Campana i s'acabó. Ai, senyor, senyor. I atenció, perquè ha caigut la bola número 31. La 31, 31. De 31 points. El que vull mini, serà, serà? Qui en serà? Serà a la pizzeria Nanà. Anirà. El 31 és per... Loli! Loli Luque! Felicidades y a disfrutarlo! Ara marxem a l'estètica Jacqueline. Sí, senyor, l'estètica Jacqueline, al carrer del Mar, número 17, ens ofereix, atenció, eh?, un tractament d'estètica o de relax. Campana i s'acabó! Campana i s'acabó! I roda de debò! Ahí va, senyor, senyor! Ha caigut la bola número... 216, la 216, 216, eh? De 1, 6 points. El Bollomini és per... a veure, qui se'n va a l'estètica Jacqueline. Hola, la, oh, mon dieu, què és que sé? 216, 216, 216, 216, 216, 216, 2, 1, 6 points. El Bollomini serà, serà... Fernando, Fernando Gómez, muchísimas felicidades. Y vamos para Mingo. Vinga, doncs, ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, a la que es troba el carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones. I atenció, ahí va. Ha caigut la bola número 241. La 241. Chuhat de 41. De 4 en point. El Iwo Yomini és per... A veure, a veure... I se'n va a la cafeteria Panaderia Núria. Atenció, atenció, perquè aquest número, si el tenim una miqueta a la vora, se'n va cap allà... Qui posa aquí? Laia! Laia Puigsamper! Laia Puigsamper! Bueno, doncs, moltíssimes felicitats, eh? I que vagi de gust, eh? I vamos para bingo! Ja portem ja mitja hora repartint premis des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, aquí al Cunit del Dia, com sempre, des de la vostra sintonia. Ara marxem a la penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, que ens ofereix un sopar per dues persones. Aquí va, atenció. Ha caigut la bola número 263. La 263. 263, eh? 263. Cafeteria, panaderia... Ai, no, penya bètica. Ui, com estem, eh? Sota que és divendres. La penya bètica. Mucho Betty, eh? Mucho Betty, eh? Ahí el tenim, ja l'hem trobat. Mira'l, el 263, Irene Sanz. Moltíssimes felicitats. Mamma mia, ara és el torno de la pizzeria La Gòndola de Cubelles. Ai, com me piace la pizza. La pizzeria Gòndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles, ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. Allora, presto! Ai, mamma mia! Ja ha caigut la bola número... 233! 2-3-3 punti! Allora! Andiamo, andiamo! Coger el numero piano... Ah, mira, aquí la bola també una miqueta, eh? Sí, senyor! Al 233, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Cendra. Noelia, Noelia, Cendra. Sí, senyor, moltes felicitats. I a disfrutar-ho de debò. Mamma mia, com me piace la pizza. I ara marxem al Saborea. Sí, senyors, al Saborea. Que ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres aquí a l'Avinguda Sant Joan de Déu, número 231, de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. I cau la número 312. La 312. 312. Saborea, saborea, saborea. Saborea, saborea, saborea. A veure qui va que va allà. És Juan Pablo, Juan Pablo Rodríguez, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Y ahora es el turno del pollo, pollo loco, el ¿qué quieres que te diga? Pollo loco, ay el pollo loco y es torna bojos, es que yo no me sentí que esta flaire ya me arriba que se'm fa la boca, yo em torno boig, que perdo l'oremus, el bon de vista, mare Déu senyor, el pollastre, quin pollastre i que bo, sí senyor, i a més, amb un lot acompanyat no només de pollastre last, sinó també de patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i a més, pots prendre una consumició mentre aspires la teva comanda al local que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit, el Pollo Loco. Atenció, atenció. Ui, mira, el número màgic, el 69. El 69, 69, 6 net point. El Iwo Mini és... A veure qui se va cap allà, el Pollo Loco. Pollo, pollo, ai, ai. A veure qui se'n va cap allà. És per... Àngels! Àngels Lorca! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, sí senyor! Ja pots anar pensant si vols pi de cuixa. Ai. A veure, ara és el torn de la discoteca Low. Discoteca Low de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3. Ens ofereix, atenció, una invitació en consumició per dues persones. I no et perdis les sessions amb Sound DJs Quilòmetre Zero. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 249 to cut to the nef point. El llevo yo mini es per, a ver, aquí se'n va cap allà, discoteca Low. El 249 es per discoteca Low. 249 aquí estàs, Zoe Gómez, de Fiestuki. Felicitats. I ara és el torn de la Giralda de l'Arbós. Sí, senyor, la Giralda de l'Arbós. Ai, la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic temple àrab modernista que trobareu a l'Arbós, eh? A l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35. Ens ofereix una invitació per dues persones. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Ho posa aquí? 200, sí. 217. La 217. 217. 2 a 7 point. El Ebollo Mini és per... A veure, aquí se'n va cap allà. El 217, el 217. El tenim aquí a la vora. Atenció, se'n va la Giralda de l'Arbós. Juan Pablo... Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchísimas felicidades, eh? Com també, doncs, volem felicitar tota la resta de gent que li ha tocat premi aquesta setmana. Avui no farem la pel·lícula Fantasma perquè no ens ha trucat prou gent i a més també que no tenim pel·lícula Fantasma nova. Per tant, la tornarem a repetir la setmana vinent. Per tant, estigueu atents a la nostra sintonia i, doncs, el tanto cap de canto, que és fàcil, eh? És fàcil aquesta setmana, eh? Però, bueno, no del tot sembla. Bé, doncs, deixarem una oportunitat i allargarem la pel·lícula Fantasma una setmana més. I dit això, ara sí, doncs, fins aquí finalitzem el nostre sorteig, el nostre mega sorteig de premis de la setmana. Doncs, des d'aquí volem felicitar tota la gent que li hagi tocat premi, que sapigueu que els afortunats i afortunades ja podeu venir a buscar els vostres tiquets, perquè per disfrutar dels premis heu de venir a la ràdio, acreditar-vos, i doncs agafar el vostre tiquet corresponent, un tiquet amb el segell de la ràdio, amb el logo, també, el qual és un premi personal intransferible. Doncs amb aquest tiquet i amb el vostre DNI heu d'anar a l'establiment a disfrutar del premi que us ha tocat. Recordeu que no us podeu panxar gaire, que el premi, doncs, caduca al cap de 15 dies, Sí, senyor! I des d'aquí, doncs, com no, agrair a tots els nostres patrocinadors al llarg d'aquesta setmana, al qual, com sempre, ens han ofert tots aquests premis i que us emplacem per la setmana que ve, que en tenim més i millor. Com ha de ser, sí, senyor! Des d'aquí, moltíssimes felicitats a tots els afortunats. Recordeu, Heu de venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia. I amb la vostra tiqueta, disfrutar-ho, com ha de ser, eh? I quan ja passem gairebé 40 minuts de nostre mega sorteig de premis, com sempre, de seguida, des de Ràdio Cunit, el que sí farem ara serà aturar el nostre cunitejador... I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del Cunit del Dia de Ràdio Cunit.

María Maldonado. A la peruquería Harmony, Ángels Lorca. A Don Erpita Palas 2, Ismael Hamjane. A El Rincón del Tapeo 2, Jordi Ibáñez. A la Marina, Blanca Martínez. Al Bar La Piña, Montse Pérez. A El Olivo Restaurant Lounge, Jordi Miralles. A la Bodegueta, Encarna Argilaga. A la Diligencia, Mercedes Rubio. A la Pastelería de Cunit, Encarna Argilaga. A la Churrería Velo, Eva de la Peña. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Conchi Villegas. A la Brasería Hípica de Cubellas, Juan Fernández. A la Carnicería Jaguara, Isabel Carrasco. A Pollos a la Brasa al Sol, Vicky HM. A la Cova del Gorca, Ángela Santa María. Al Local Social al Castell, Ingrid Ortiz. A Casa Carmiña de Castañeira, Lalo Sendra. A la Pizzería Naná, Loli Luque. A la Estética Jacqueline, Fernando Gómez. A la Cafetería Panadería Núria, Laia Puigsamper. A la Peña Bética de Comarruga, Irene Sanz. A la Pizzería La Góndola de Cubelles, Noelia Sendra. Al Saborea, Juan Pablo Rodríguez. Al Pollo Loco, Ángels Lorca. A la Discoteca Lou, Zoe Gómez. I a la Giralda de l'Arbós, Juan Pablo Rodríguez. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que li ha fet un premi, com sempre, moltíssimes felicitats, moltes gràcies a tots per participar, com sempre, i recordeu que la setmana que ve més i millor, i la pel·lícula Fantasma, que la tindrem la setmana que ve una altra vegada, clar que sí, Doncs, l'ho dit, us desitgem un molt bon cap de setmana, els afortunats ho comencen amb bon peu, per això, però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-te, ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques i amb molts més continguts, com sempre, des de la nostra sintonia, aquí al Cunit del dia a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual us desitja que passeu un molt bon cap de setmana. Petonets i abraçades! Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro, com estamos? Que nos salimos. Oh.
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules. Tenim una comèdia negra. Tenim una pel·lícula basada en fets reals. Tenim una comèdia romàntica. I què hi falta?
1: La de Sustito.
2: Una de Sustito, pues també la tenim.
1: Sí, molt bé.
2: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
2: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit, gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
2: O sigui que per davant en té 7.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
2: Jugada Maestra.
3: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones...

0: Una o dos islas.
1: Becker, no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
0: Ya ves. Pero no en el centro.
1: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
0: La heredaré. Algún día.
1: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
0: Eran siete. Siete cabrones forrados.
2: ¡Wow!
0: ¿Qué me separaban de 28.000 millones de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
3: espera, ¿quién eres?
0: Soy Beckett.
1: Dos llamadas, dos emails.
0: He estado liado.
1: ¿Con qué?
0: Mis líos.
4: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
5: Espero no molestar.
1: Teníamos un acuerdo.
6: De aquí no sales hasta que confieses.
1: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
0: ¿Qué les pasa?
1: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Home, és que són 28.000 milions de dòlars.
7: Ui. Tela, eh?
8: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
7: Sí, sí.
8: El que faria jo.
7: Ui.
8: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
7: Mm?
8: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, ja, home.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 22 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit inicia els controls conjunts amb Mossos d'Esquadra amb l'operació Barri Segurs per reforçar la seguretat del sector de muntanya. I és que el nostre Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. També l'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barri Segurs conformen, doncs, una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha avançat i ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplegarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny, de 9:45 del matí a 1:15 del migdia, per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de quarta catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 del vespre el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a tercera catalana davant de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició. L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercer a la lliga regular i superar el Club Deportiu Morell en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que es jugarà al Municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada, on el partit de primera volta tots dos equips, els quals van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou de Gaià, els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició perquè ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 6:45 del vespre amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a tercera catalana. I pel que fa referència a les activitats de juny a la Biblioteca de Cunit, s'obren les inscripcions per les activitats d'aquest proper mes. El que cal, inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents que trobareu també a les xarxes, a Facebook i Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb el de la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. El sistema de recollida de residus forma part del dia a dia del municipi. I com passa amb el respecte dels espais comuns o la convivència entre veïns i veïnes, perquè funcioni cal, cal que tothom hi posi de la seva part. Reciclar bé ens ajuda a tenir un poble més net, més ordenat i pensat també en el futur del Cunit. I això és responsabilitat de tothom, al qual des de l'Ajuntament donen gràcies per la implicació de tota la ciutadania. A més, encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres i és doncs que també segueix treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Aquesta setmana es continuen les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A la zona de Valparaíso Muntanyes estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics i també s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Continuem doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tots i totes. A més, continua l'asfaltat a l'accés a Rosers. I és que avui divendres el Servei de Manteniment de Carreteres de la Diputació asfaltarà part de la carretera d'accés a la urbanització del Rosers donant pas alternatiu als vehicles. El bus podrà fer el seu recorregut habitual. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I la Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira a Tornallom, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb 2 nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres doncs, tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest divendres i demà dissabte al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. 2 cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels 2 dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, 2 territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es coquetarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participarà la Fundació Emprius dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup de pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués, doncs, conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae, al rocksteady, i Nadal, doncs, ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. Les jornades complementaran la participació d'Atrapella i un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven, doncs, a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives, i és que el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, un aprenentatge teòric del qual deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials, doncs, per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives de l'Ajuntament de Cunit. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la plaça, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:45 fins a 12:45 del migdia, tindrem espectacle a les escoles de ball, al que primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups de Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el que per acabar de l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es donaran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I recordem que seguim, doncs, amb aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit, el que arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, doncs, diversos punts de suport presencials on es dona suport per votar a través de la plataforma. Recordem que els propers dies seran el dimarts 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre, al gimnàs municipal, i dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també tenim una altra activitat, i és que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell al proper 24 de maig, amb una àmplia oferta de categories. I és que el nostre municipi torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta cursa Cunit Calafell, que tindrà lloc aquest 24 de maig, on després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. I a 9:45 del matí tindrà lloc les proves principals: la cursa de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 9:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb la participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, doncs ja les podreu, doncs, trobar en el link que trobareu a la web de l'Ajuntament. S'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Però encara tenim més notícies, i és que el club esportiu Millo Cunit posa rumb al campionat d'Espanya Sub-21. Aquest dissabte, el nostre club estarà present en una de les cites més importants del calendari nacional, el Campionat d'Espanya Sub-21, que se celebrarà a Ciudad Real. Els nostres representants seran Judit Córdoba, Ana Yerpes, Leire López, Eva Blesa, Julia Fernández i Isaac Vives. Molt esforç, sacrifici i treball darrere de cada entrenament per a poder arribar fins aquí. Ara toca donar-ho tot sobre el tatami i defensar els nostres colors al màxim nivell. Com sempre, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo Cunit, i al qual també des d'aquí els hi desitgem molta sort i molts èxits. A més, també aquest dissabte el pavelló poliesportiu al Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Murs Montjuïc Blau en categoria Primera Divisió Júnior Masculina. A 3:15 de la matí, el Club Voleibol Cunit s'enfrontarà al FEM Oro Parets, cadet preferent femenina. A 2:15 del migdia, el Club Voleibol Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà A, en tercera divisió cadet femenina. I a 2:15 de la tarda, el Club Voleibol Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà, en tercera divisió juvenil femenina. A més, també aquest dissabte a la zona esportiva municipal torna el futbol a les 10 del matí amb el base Marc Bartra de Cunit B, que s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. A les 12 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Falset Esportiu A. A 2:15 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. I a les 7 de la tarda, el Cunit Club de Futbol s'enfrontarà a la 9 de Gaià Club Unió Esportiva, el qual hem comentat anteriorment. A més, també, demà dissabte, a 4:15 de la tarda, a l'Espai Jove, torna la tarda de Jocs de Taula per joves. I el diumenge, al pavelló poliesportiu El Joncs, també torna el vòlei a les 4 de la tarda, on el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei ABAP Girona, en segona divisió sènior femenina. I a les 6 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Cibol Torredembarra, en segona divisió sènior masculina. A més, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el proper 25 de maig, Som Artistes, taller de manualitats. Recorda, aquest dilluns a 4:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el Cunit Legends s'enfrontarà a la Survivors en categoria veterans. A les 9 de la nit, també, els palestinos vers el Casa Manolo Club de Futbol en categoria veterans. I a la mateixa categoria, i a les 10 de la nit, els veterans Club de Futbol Cunit s'enfrontaran a l'Arache Futbol Club i al Veina United vers los Papis de la Draga. I el proper 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove tenim el taller d'olis essencials, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també el proper dimecres, 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jolin, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I la setmana vinent, el proper divendres 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador, on en aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones, de Six and Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem a la Fura, el que alerten que hi haurà un col·lapse ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona amb el tercer fil. I és que la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria M-Crit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat amb una mitjana de 170 trens al dia, entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararia la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual hauria de començar a fer-se ja. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un tram per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible pel territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut, doncs, a la seu de la institució, al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torre d'Embarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per a poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com el també alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera setmana, del 18 i 23 de maig, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà del 16 al 18 de maig. El Tour de França ve a Catalunya, recordem, entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona, l'endemà al qual faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I també el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació Xarxa Vandrellanca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'entitat veïnal també esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual també ens fa referència que ha estat reconegut un any més els Premis d'Administració Oberta de Catalunya atorgats pel Consorci AOAC, consolidant-se com a una de les administracions capdavanteres de transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit una tercera posició entre els consells comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. No tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals, i molt puntuals, i per tant s'imposa el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la amb mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira, més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Bé, sembles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la, amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant la matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats, i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent. Una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125% més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes, doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven, i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents, que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, y el intendente de la urbana, Juan Guzmán.
15: Todo el que es el

0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
1: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
1: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
3: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
4: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
2: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
5: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
6: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
5: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
8: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30,

0: 31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
1: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
2: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
3: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasòl va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
2: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
4: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni C. Elles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
5: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
4: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional.
6: Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional. I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
2: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, en guany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
1: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
1: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
4: No per l'èxit. Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell es juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
5: La xarxa.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats de Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
8: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
8: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
10: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor.
11: Adelante.
5: Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: Envenenada.
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
10: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant. Realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit. Amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
16: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
15: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
18: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
19: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
20: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, És habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
17: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat el sindicat UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
6: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
6: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de l'aplec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Pairó, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
4: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
3: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
4: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar més fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol diumenge jugant els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local, Miquel Azparren.
5: Oh, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdio catalanes.
4: No fotis.
5: M'ha encantat su programa Music City.
6: Bueno. Això és Mugra de Monja, tu.
7: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
2: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
8: Let's go.
9: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
10: Amb Albert Malla.
11: Tots els dimarts a les 8 del matí. Amb Albert Malla. En exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
1: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del invitado. Todos los lunes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunic.cat.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Radio Cunic amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 de migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
7: Radio Cunit, al 107.0.

Hola, amics i amigues, nens i nenes, petits i grans, sigueu benvinguts al vostre espai de música americana. Soc en Joan Balaguer i aquesta és l'edició número 181 d'aquest programa que anomenem Music City. Ple de country music, southern rock, bluegrass, western swing, música outlaw. Parlem de clàssics, parlem de novetats, parlem de coreografies, però, sobretot, per damunt de tot, escoltem bona música americana. Per tot Catalunya i, de fet, per tot el món, des del xac de la ràdio, al bell mig del Vallès de Pagès, aquesta és la teva cita inexcusable i saps

0: Music in my heart. Charlie Pride, un dels meus favorits del country music, que va haver d'esperar fins l'any 2000 per poder entrar al Country Music Hall of Fame. Molt merescudament, per cert. Actiu des de l'any 52, gens fàcil en aquella època tractant-se d'un artista afroamericà i responsable d'aquell fantàstic tema Kiss an Angel Good Morning. Per cert, una cosa que tampoc es diu gaire és que va ser un jugador de béisbol professional i va fer una gran carrera al món del béisbol, a més de la música. En Charlie Pride va morir l'any 2020, als 86 anys d'edat, a resultes de les complicacions amb el maleït Covid.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Us ha passat mai que heu entrat a un local a escoltar un concert d'algú molt famós i us heu trobat que no hi havia pràcticament ningú trobat dempeus davant de la banda, que no tenia ni escenari, estava al mateix nivell que tu, i directe, mirant-li els ulls, veies el líder de la banda com anava tocant i tu flipant, al·lucinant que allò estés passant en aquell moment. Això em va passar a mi al Wild Bunch fa una colla d'anys, quan va venir l'Sleepy LaBeef, un tio molt hàbil amb la guitarra, veu de baríton, que tant cultiva el rockabilly com el rock and roll com el country music, té un registre força ampli i en qualsevol cas té un estil molt, molt personal. I a sobre vaig tenir la sort de poder acabar fent una cervesa amb ell quan va acabar el concert. Sleepy LaBeef, Everybody's Got to Have Somebody to Love.

0: Strangers on the Door, Scooter Lee. Si us mireu la Wikipedia, veureu que no només la descriu com una artista country, com una compositora i cantant, sinó també com un entertainer de line dance. Curiós, eh? Als anys 70 la vam trobar de gira amb la Linda Ronstadt, Kris Kristofferson, Tammy Wynette, també en Johnny i en June Carter Cash. Ara mateix a Nashville és considerada una de les persones més pancaires del negoci amb més bolos al cap de l'any. Scooter Lee.
1: Això és Mogra de Monja, tu.
2: I do copy that. Playing Music City on selected stations.
3: That's 10-4, Lucy, this is Bob and Dog, that's over.
4: Music City.
0: Recordeu el I Can't Stop Loving You que cantava en Ray Charles i que uns altres, molts altres artistes també han popularitzat? Doncs bé, aquesta cançó no és d'algú altre que d'en Don Gibson, que escoltarem tot seguit. L'anomenaven The Sad Poet, el poeta trist, perquè sempre parlava a les seves cançons de soledat i amors perduts. Vaja, feia honor a aquella dita que diu que la música country són tres acords i la veritat. I d'ell ens ve de gust recordar ara mateix aquest Games People Play. Oh, the game.

0: Don Gibson Games People Play. Si t'agrada aquest programa, recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres també a través de les xarxes socials. Ens pots buscar al Facebook a The Country Shack i fes-nos un like. Ja posats?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Edició 181, eminentment musical. Any 1970, en Kris Kristofferson fa aquesta cançó tan bonica que popularitza mesos després la Sammy Smith, i ara volem escoltar la versió que en va fer després el gran Elvis Presley. Saps de quina cançó es tracta, oi? Escolta, escolta. Take...

0: today.
1: Stop loving her today. Al gran George Jones, No Show Jones, el Possum.
2: Music City.
1: Ja ho dic jo, amb Joan Balaguer, per servir-los des del xac de la ràdio al vell mig del Vallès de Pagès i ara animant una miqueta més la cosa. I ja donen voltes al deck número 2 el senyor Sawyer Brown, Benoit, sinó el seu disc, que això és Under This Old Hat.

0: no és el disco que jo em posaria per anar a dormir.
1: Qui ha dit res d'anar a dormir? No, home, no. Som-hi amb aquest missatge de la Shania Twain. Cool. Don't be stupid. You know I love you. Yeah.

0: Estàs escoltant el teu programa favorit de música americana, la teva ràdio de capçalera, i hem arribat a la meitat de l'edició 181.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I jo no sé a tu, però a mi em ve molt de gust escoltar una d'aquelles de camions. Aquesta és del Joe Stampley. Va ser número 1 l'any 1975 al US Hot Country Songs i al Canadian RPM Country Tracks. I no és altre que el Roll On Big Mama. Joe Stampley.
3: Roll on, Big Mama.

0: What's the smoking situation? Això en llenguatge banda ciutadana volia dir on està la poli.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Johnny,
3: alias El Americano.
4: El nano fa el que pot.
5: Bueno.
0: Mireu, jo us he de confessar que sóc un autèntic desastre intentant ballar. No n'he sabut mai ni en sabré mai. Sóc un desgarbat, no em sé bellugar, no tinc concepte de l'espai... Vaja, que un desastre absolut. Per tant, jo admiro tots aquests que us apreneu els balls de memòria, cosa que jo seria incapaç, i a més us podeu bellugar amb certa gràcia. Ja no dic amb molta gràcia, només amb certa gràcia. Un que ho fa molt bé i que ens explica cada setmana breument de què va una coreo és en Fran Colom.
1: La coreografia de la setmana amb Fran Colom.
0: Com ja he dit, per mi és impossible ballar, no en sé gens. Tots els balls em semblen complicats. Tot i així, avui en Fran Colom ens porta una coreo de la Montse Moscardó que diu que és complicat. Hosti, com serà? Explica, Franqui.
6: Aquest ball de la Montse Moscardó té 96 counts per A i B i és molt llarg.
0: És impossible.
6: Però fàcilment assequible.
0: Sí, per tu.
6: La cançó és més aviat suau i acaren els passos que van fluint de forma molt natural i elegant.
0: Ja.
6: És una d'aquestes coreografies que enamora perquè el ball és molt... molt maco, preciós. Una gran obra de la Montse que va estrenar a la trobada de la Cerdanya Country al Teatre Casino d'Alp. I, a més, està dedicada a una persona que va marxar.
0: Vaja, sap greu. I quina cançó és?
6: La cançó que l'emmarca és de l'Alex Hall, un cantautor de Georgia que centra el seu treball al voltant de la guitarra i la composició. Des dels 14 anys estava convençut de quin era el seu somni i així el va treballar. Amb tan bona feina que actuant en bars i festes locals va captar l'atenció d'un agent de reserves de Nashville, la qual cosa va donar lloc a uns 125 espectacles a l'any mentre encara cursava l'escola secundària. Vet aquí.
0: Corai.
6: Una proesa per qualsevol artista.
0: I tant.
6: I una valuosa introducció a la comunitat de la música country. Amb la influència d'artistes com el seu heroi Elvis, o el Keith Urban i l'Eric Church, juntament amb rockers com Bruce Springsteen i John Mayer, Alex ha trobat la manera de combinar aquests sons en el seu propi estil musical. L'àlbum on figura la cançó és The Side Effect of the Heart, del 2023. El títol de la cançó, Hair to Hear. El títol del ball, Still Hair. Com ja és habitual, us recordem que el vídeo on podeu veure les passes a càrrec de l'autora, la Montse, gravat al Barn d'en Greg, el podeu trobar al portal del Catalan Style clicant totcountry.cat. Espero que aquesta coreografia us hagi agradat força. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima setmana.
0: A reveure, Frankie, moltes gràcies per aquesta descripció coreogràfica. Hair to Hear.

0: fan el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalana.
1: Music City.
2: Els Bellamy Brothers van començar l'any 68 i no han parat fins ara, continuen en actiu. Són germans de veritat. Amb David i en Howard Bellamy han fet coses molt estranyes, molt. A mi em tenen una mica despistat, perquè han fet cançons molt rarotes. Tot i així, han aconseguit 20 singles que han arribat al número 1 i 25 top 10s. O sigui que, déu-n'hi-do, han triomfat a llistes d'èxits d'arreu del món, no només dels Estats Units, i s'han prodigat molt també per Europa. I ara, si això fos un show normal de música country, recordaríem un d'aquests números 1. Però no, no ho farem. Per contra, posarem una cançó d'aquelles que tenen un títol estrafolari. Aquesta es titula Every Beauty Needs a Beast. Vaja, que tota bellesa necessita la seva bèstia. L'any 2019 ens va arribar el seu treball Over the Moon, del qual hem escollit aquesta cançó, que sona així.

0: Every beauty needs a beast. No em digueu que no és cachondo, això.
1: For those that forgot the roots of country music. Playing all-time favorites.
2: Music City.
0: Un grup d'ara mateix que no oblida les seves arrels country, ells són els Midland. M'encanten.

0: Only For You Only, Midland. I els has escoltat al teu programa favorit de música americana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Baixa't el podcast del programa, està disponible a countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, i escolta'ns allà on vulguis i quan vulguis, al teu dispositiu de preferència. Crida el seguidor del gran George Jones, ell és un dels meus favorits, es diu Alan Jackson. I això és Short Sweet Ride.

Ens en va parlar Larry Crutt que l'altre dia l'únic número 1 d'en Johnny Paycheck va ser el Take This Job and Shove It, composat pel David Alan Coe. I aquí en teniu la versió d'en Donnie Young. Take this.

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: No, no, no, no, no es tracta d'en Joe Fields fent l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluc i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio sindical.
2: Ya ha llegado, ya está aquí. Permitidme que os invite a subir a mi tren. El tren de la música.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita, del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seuranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit. al 107.0.
6: Vols estar informat de les estrenes?
7: Saps quins són els mites del setè art?
6: Ho saps tot del món del cinema.
7: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts una setmana més al món dels 35 mil·límetres, al món del 7è art, al silenci acció amb Jordi Mauri, al qual, com sempre, compartim diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que, com sempre, destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals, els quals passarem a repassar tot seguit, però abans que res també recordem que teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu participar d'aquest espai, al qual, doncs, en aquests moments ho podeu fer-ho via en qualsevol moment i en el marc del programa Cunit al dia de dilluns a divendres, el qual podeu sintonitzar aquí a Ràdio Cunit, doncs també via telefònica. Com sempre us avisem perquè us agafi temps a agafar paper i bolígraf per apuntar-vos les vies de comunicació directes. Ja ho sabeu que els que encertin la pel·lícula de Fantasma entraran al sorteig d'aquest fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc en tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, aquí al carrer Costa Dorada número 17. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre bafret al Rincón del Tapeo 2 a l'Avinguda Barcelona 177. També 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i Geltrú. I també un menú per dues persones a l'Hotel Àdia a l'Avinguda Mediterrània cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell i la invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i Geltrú. Participar és molt fàcil. Ja sabeu que els afortunats que els hi toquin aquests premis han de venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, els quals heu d'utilitzar amb el vostre DNI, perquè són premis personal intransferibles i que caduquen també al cap de 15 dies. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre, com cada divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 del migdia, com sempre, amb Jordi Mauri. Què tal estem?
3: Sí, cada setmana ho diem. Búscanos.
1: Sí, senyor, aquí ens trobaràs.
3: Què vas a encontrar, Colin?
1: I també per podcast, www.radiocunit.cat.
3: Això mateix, Jaume. Doncs bé, Jaume, una altra setmana, sempre, cada setmana, Jaume. Mm,
1: I tant.
3: I portem molts anys cada
1: sí,
3: setmana.
1: Sí, passa volant, eh?
3: Passa volant el temps, tot i aquestes històries que, de tant en tant, històries mundials que neixen. Ara tenim un altre virus, tu,
1: sisplau,
3: que ja vam fer una prova de foc.
1: Sí, toquem fusta, esperem que no vagi més, això, eh?
3: Mare meva, tu. Ai, senyor, veus, això passa per agafar un vaixell. Ah, anirem de vaixell per al món. No, home, no.
1: No cal, home, ja tenim les golondrines aquí.
3: Exacte.
1: I això no passa.
3: Exacte, i la costa de Cunit.
1: Sí.
3: No fa falta, home, anar tan lluny i gastar-te la pasta.
1: I tant.
3: Bé, escolta, Jaume, escolta, molt content aquesta setmana, perquè hi ha un altre tema que ja l'acabarem de polir quan acabi la temporada, ho dic així de clar, futbolística.
1: Ah, molt bé.
3: Però de moment estem molt contents.
1: I tant.
3: Uns ho veuen de color i els altres ho veuen de color blanc.
1: Sí, estan en blanc.
3: Bueno, va, vinga, anem per feina, que és el que interessa al nostre programa, és de cinema. Ara podem fer comentaris, allò en plan, doncs mira, divertit i tal, però el cinema és el més important. Per tant, si et sembla, jo ja començaria el programa, doncs amb el que fem sempre. Ui, tenim una mosca aquí dins, sembla la mosca de televisió.
1: Sí, no?
3: Aquesta és de la ràdio. Amb el sumari, eh? Comencem amb el sumari, Jaume?
1: Som-hi.
3: Vinga.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. ells són els clàssics de la televisió.
3: Sí, de clàssics de la televisió hi ha molts, i de molts estils. Aquesta vegada en tenim un que, després de la seva estrena, l'any 1978, va causar un gran impacte entre els telespectadors per la crudesa de la seva temàtica, el drama de les víctimes de la política nazi durant la Segona Guerra Mundial. La sèrie és Holocausto.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita una de les pel·lícules més famoses del llegendari director John Huston. És de l'any 1951 i narra una sèrie d'aventures que transcorren en un atrotinat vaixell de riu amb Katharine Hepburn i Humphrey Bogart com a protagonistes. Fàcil, no, aquesta setmana?
2: Oh, els grans mites del cinema!
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita un actor britànic que potser no ha estat massa valorat pel gran públic, però que la seva qualitat com a actor resta reflectida en papers que va representar en pel·lícules d'èxit. Ell és Oliver Reed.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Sí, és el que dic cada setmana. Jo us recomano 4 pel·lícules. Ara, depèn de vosaltres, trieu la que creieu que pot ser més interessant i aneu al cinema. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Molt bé, Jordi. Tenim, com sempre, programa força carregadet.
3: I tant.
1: I si et sembla, doncs entrem en temari, no, ja?
3: Ui, sí. Jo aniria a buscar ja els sospirs de la tele, què et sembla?
1: Ai...
2: Com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, aquesta setmana ens visita una minissèrie de televisió estrenada l'any 1978 a la cadena nord-americana NBC i sota el títol de Holocausto, la qual es va emetre en 5 capítols entre el 16 i el 19 d'abril del 1978 i va assolir una enorme popularitat arribant a una quota de pantalla del 49%. Doncs sí, aquesta minissèrie narra la història de l'Holocaust jueu de la Segona Guerra Mundial des de la perspectiva dels Beis, una família de jueus alemanys, així com des de la perspectiva de la família Dorf, un dels membres de la qual acaba convertint-se en oficial de les Schutzstaffel, és a dir, les macabres SS. Amb aquest argument, com us podeu imaginar, al llarg de la sèrie, cadascun dels membres de les dues famílies experimentaran els horrors de l'Holocaust i com va passar-li a milions de persones amb un terrible final. Cal destacar com a protagonistes principals la presència de Meryl Streep i de James Woods. Malgrat ser un èxit entre els espectadors, la sèrie va donar lloc a crítiques com, per exemple, la del New York Times, dient que era incerta, ofensiva, barata i que com a producció de televisió aquest treball és un insult per als que van morir i per als que van sobreviure. Bé, doncs, Jaume, aquest és el clàssic que he triat per aquesta setmana, Holocausto, de la que escoltarem l'intro dels capítols. Què et sembla?
1: Molt bé.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca, per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951, dirigida pel llegendari director John Huston, amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara, és un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pana al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai no ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò, ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més, cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. L'obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs sí, Jaume, com passa cada setmana, en obrir la fàbrica dels somnis ens permet parlar d'un mite del cinema. Aquesta vegada ens visita un actor molt peculiar, llevat de ser un bon artista, eh?
1: Mm-hmm.
2: Ell és Oliver Reed, el qual va néixer el 13 de febrer de l'any 1938 a Wimbledon, al sud-est de Londres, i que morí en dos anys... aquí m'està liant pensant en Wimbledon. Dic, no és un tenista, és un actor.
1: Actor, sí.
2: A veure, i que morí el 2 de maig del 1999 a Malta. Reed va ser un actor de cinema notable per la seva corpulenta presència i amb una gran personalitat cinematogràfica. Després de fer les seves primeres aparicions destacades a la gran pantalla en pel·lícules de terror de la productora Hammer a principis de la dècada de 1960, les seves pel·lícules més destacades inclouen La trampa, del 1966, o el paper de Bill Skye, el film dirigit per el seu oncle Carol Reed, Oliver, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula el 1969, o The Devils, el 1971, donant vida al personatge Athos, al film, per exemple, Los tres mosqueteros, de l'any 1973. Mira, ja que he parlat d'un dels seus èxits, Jaume, la pel·lícula Oliver, un musical basat en la novel·la de Charles Dickens, Oliver Twist, què tal si escoltem un fragment de la seva banda sonora?
1: Molt bé.

0: Un gran musical, Oliver.
1: I tant.
0: Que va guanyar l'Oscar, recordem, el 1969. Bé, continuem. De vegades la fama costa d'assolir, Jaume, tu ja ho saps.
1: Mm-hmm.
0: De jove, Oliver Reed va treballar com a porter d'un club de striptease i boxejador de fira abans de convertir-se en actor. Posteriorment va començar en el món de la interpretació participant com a extra en diverses pel·lícules dels anys 50. Mai abans havia estudiat en cap acadèmia d'art dramàtic, ni tampoc tenia experiència al teatre. Això sí, era un gran admirador de l'actor Errol Flynn, protagonista de pel·lícules d'aventures. El primer paper protagonista de Reed va arribar quan la Hammer Productions li va donar el paper del personatge central a la pel·lícula La maledicció de l'home llop, de l'any 1961. L'any 1969 arribaria el seu famós rol a la pel·lícula Dones enamorades, en la qual surt nu lluitant amb Alan Bates. El 1971 va participar en la controvertida pel·lícula The Bales amb Vanessa Redgrave i quatre anys després el musical Tommy, inspirat en el disc del grup The Who, Tommy. Aquest gran actor tenia un problema personal. Bevia molt. No, moltíssim. Tant és així que molts productors desconfiaven de donar-li papers. Per exemple, l'any 1969 podria haver protagonitzat el rol de James Bond. Llavors, la productora va triar Sean Connery per donar vida a l'agent 007. El seu últim personatge va ser el de Pròxim, el mestre de l'escola de gladiadors a la pel·lícula Gladiator, de Ridley Scott, de l'any 2000. En el rodatge, del qual va morir d'un atac de cor, en intoxicar-se d'alcohol disputant una aposta en què guanyava el més borratxo.
1: Bueno.
0: A causa de la seva mort, atenció, la companyia va haver de pagar 3 milions de dòlars més per recrear la cara digitalment per l'última escena. Tot i que Reed no havia begut alcohol, des de que havia començat el rodatge d'aquesta pel·lícula, atenció, Jaume, va morir en un bar irlandès pressionat per haver acceptat una competició de begudes. Van arribar a beure 3 ampolles de rom jamaicà, 8 ampolles de cervesa alemanya, nombrosos whiskies dobles i haver reptat a fer uns polsos a 5 joves mariners de la Royal Navy.
1: Gram.
0: O sigui que l'home, el seu cor, no va resistir.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, malgrat tot, Oliver Reed sempre serà recordat en el món del cinema per les seves bones i acurades interpretacions a les pel·lícules que va protagonitzar. Ja ho deia al principi, tot un actor molt peculiar. Donem-li, doncs, la benvinguda a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant el tema principal del seu darrer treball, a títol pòstum, Gladiator.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro, ¿cómo estamos? Que nos salimos. Oh.
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules. Tenim una comèdia negra. Tenim una pel·lícula basada en fets reals. Tenim una comèdia romàntica. I què hi falta?
1: La de Sustito.
2: Una de Sustito, pues també la tenim.
1: Si molt bé.
2: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
2: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
2: O sigui que per davant en té set.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
2: Jugada Maestra.
3: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
3: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. Pero no en el centro.
3: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
3: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran 7. 7 cabrones forrados.
3: ¡Wow!
4: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico...
5: Espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
3: Dos llamadas, dos emails...
4: He estado liado.
3: ¿Con qué?
4: Mis líos.
6: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
7: Espero no molestar.
3: Teníamos un acuerdo.
8: De aquí no sales hasta que confieses.
3: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
8: ¿Qué les pasa?
3: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Home, és que són 28,000,000,000 de dòlars.
1: Ui. Tela, eh?
2: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
1: Sí, sí.
2: El que faria jo.
1: Ui.
2: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
1: Mm?
2: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, Jaume.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
5: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
6: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
7: ¿Todavía te emocionas cuando escuchas esto?

Bona, excel·lent, increïble, aquesta cançó de Rocky Burnett, Tired of Tontaline, far de seguir les teves petjades. Un títol curiós per un tema rock, un tema mogudet per començar les dues hores, el nostre recorregut de cada cap de setmana a un clàssic de la música revival arreu de Catalunya, el Para que no m'olvides. Tired of Frontline, Rocky Burnett, viatjant cap a inicis de la dècada dels anys 80. Encara apareixien bons rockers amb essència d'anys enrere. Com sempre, cordials salutacions a tot el món, perquè cal dir-ho així, i també a les freqüències que arreu de Catalunya i Andorra ens acompanyen sempre en cap de setmana, i des de les freqüències del teu ordinador, la teva tablet, el teu mòbil, arreu del món on siguis, perquè no m'olvides la banda sonora de la teva vida, produint aquest temps de ràdio des del Bressol del Penedès. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal i tot l'equip de companys i companyes de les diferents emissores i també l'equip d'aquí, de la nostra ràdio, on produïm des de l'estudi Bombonera aquest temps de ràdio. Proposta per començar, com sempre, una excusa per reafirmar dues hores de ràdio, remember, ràdio, record, ràdio, nostàlgia. Proposta musical, excusa musical, què us sembla si parlem de d'una conjunció que va molt unida per molts aspectes sentimentals, meteorològics, estacionals, un mes màgic de cançons, setembre, i una estació daurada, la tardor. Les cançons del setembre i la tardor amb aquest Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Un plaer fer-ho. Aparcant el quart de segle d'emissió amb aquesta tercera dècada d'un temps de ràdio històrica arreu de Catalunya. Parlant de la tardor, més tard vindrà setembre. Una bona proposta musical que és potser el punt de confirmació del que ens espera durant aquest recorregut musical de 2 hores 120 minuts amb aquest Para que no m'olvides. Se'n recordeu d'un grup, d'un dels comptats grups de la música italiana que es deia New Trolls, i aquella cançó preciosa que parlava dedicada al món ja de la gent gran de la tercera edat, per dir-ho amablement, aquella caricia de otoño. Do you remember? Te'n recordes? New Trolls, cançons de tardor i setembre, cançons de setembre i tardor. Para que no m'olvides, més tard direm de dues en dues. Ara, la cançó mostra del nostre recorregut, del nostre tema d'avui.

cançó de tardor, aquella carícia de otoño de New Trolls. I cançó de setembre, el tàndem musical d'avui, una molta més ritme després de la melangia, la nostàlgia, de recordar els pares en aquella època, que eren molt jovenets. Canviem d'estil i de setembre una referència musical d'un tema omple pistes mil per mil, també dels anys 80. Do you remember the Earth, Wind & Fire? Un grup de música funky, extraordinaris. September. Setembre i tardor, para que no me olvides.

0: Els caps de setmana són per recordar. Per a que no m'hi oblides, amb Joan Enric Vidal.
1: Des del Penedès i per tot el món, Per a que no m'hi oblides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

0: acompaña Joan Enric Vidal.
1: Ui, quantes cançons! Quantes cançons de setembre i de tardor! Aquesta sí que és fàcil de títol, es diu Ta-ta, Ta-ta. Una cançó divertida d'aquell estil bebop dels anys 60. Cantava Like My Father. Ta-ta. Un cantant que va tenir el seu punt d'èxit, es deia Santi. Alguns el confondien amb el Santi Carulla dels Mustang, res a veure. Va tenir algunes cançons d'èxit, va participar en alguns festivals de l'època, amb aquell pentinat de tupé i corte navaja i patilla gran. Santi, Septiembre, bonica cançó, eh? Les cançons de la tardor i el setembre. Del setembre i la tardor amb aquest para que no me olvides. Ta-ta. Cançons que posem perquè tu refresquis la teva memòria musical. Anem a fer ara duplicitat. Dues cançons, una de la tardor i una del mes de setembre, conjunció obligada a un mes i una tardor. L'estació de la tardor i el setembre units per moltes coses, no? També per la música. Hi ha un tema que ha tingut moltes versions amb el pas dels anys. Les fulles de la tardor, Autumn Leaves. Ha tingut versions realment curioses des de França, des d'Anglaterra, des del nostre país, des d'Estats Units. En queda una versió curiosa que va fer un dels grans de la música ja quasi que estava pràcticament retirat. Estem parlant d'Eric Clapton i les seves fulles de la tardor, Autumn Leaves. I de setembre, què tenim més per aquí? Doncs crec que tenim alguna cosa interessant, eh? Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Dèiem que Eric Clapton, i del mes de setembre anem a buscar aquella cançó que ens fa concretament referència a una data fixa del mes de setembre, el 7 de setembre. El 7 de setembre, te'n recordes de la preciosa Ana Torroja i els seus companys de Mecano? Bé, doncs dues cançons, una de la tardor, la d'Eric Clapton, una de setembre, la de Mecano.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Per a que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Per a que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

El 7 de septiembre, septiembre tardó Mecano. Para que no me olvides, sintonía Revival, sintonía Remember, mancara en la primera hora de rodatge amb aquest temps de ràdio. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal acompanyant-te. I a la tercera dècada d'emissió d'un clàssic de la música Revival arreu de Catalunya, Para que no me olvides. Walker Brothers. I un tema de títol complicadet, eh? The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. La cançó, allò pels negatius. El sol no brillarà mai més. Ei. És un tema preciós que posem de fons amb aquest Para que no m'olvides. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Una versió feta al nostre país, si no vaig errat, la que va fer l'Eduard Martí. I també podria ser alguna dels Mustang. Que bones cançons que et posem de fons perquè tu passis memòria. Passis que, en fi, el llapis de la història torni a funcionar per tu. Aquesta és 60. 16. Para que no me olvides, sempre mirant enrere. Tres dècades a Mantena. I, en fi, tu que ja ets clàssica, clàssic, habitual. O ets acabat d'incorporar. Gràcies per acompanyar-nos per les zones o per les xarxes. Walker Brothers, els germans Walker. Un número arreu del món d'una cançó que, en fi, tenia el seu motiu per dir-ho, eh? Però no ho explicarem, que és massa llarga la història. Tardor? Abans era setembre amb Mecano, el 7 de setembre amb l'Anna Torroja, un cantant especialista en dramatitzar les cançons, i d'aquí li va arribar l'èxit, encara que ens va sorprendre també amb algunes cançons com aquell vals de les mariposas, o aquell oi tan bonita, o aquell niña no te pintes tanto, sempre posant com a tema negatiu, en fi, els sentiments. Aquesta cançó, en fi, podríem col·locar-la entre una cosa i l'altra. Se'n recordeu, Do You Remember, d'aquella gran veu, excel·lent cantant, que es deia Dani Daniel. Viento del otoño, que tot arribarà. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Tardor i setembre, avui, una conjunció molt peculiar.

fantàstica Donna Summer. Autumn Shines, d'un dels seus llargues durades de més èxit. Els canvis de la tardor, com diu la cançó, Autumn Shines, Donna Summer, la gran lady que va revolucionar la música techno en femení. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cançons de tardor, cançons de setembre. Game of Love, el joc de l'amor. Ai, quin joc. Divertit, entretingut, però a vegades també complicat. On es guanya i es perd, eh? Aquí sí que no hi ha empat possible. Bueno, fora alguna excepció. The Game of Love, la música de Wayne Fontana. Com estem de cançons en català de setembre? N'hi ha alguna, i també de tardor n'hi ha alguna altra. Els nois de Constantí, els Pets. És una cançó preciosa dedicada al mes de setembre. I de la tardor seguim buscant i rebuscant cançons per fer el tàndem musical perfecte d'aquests 120 minuts, aquestes dues hores de ràdio recorregut. Què us sembla una cançó a ritme de vals de tardor? L'hem posat moltes vegades amb el nostre immens llarg recorregut en el món de les ones. La gran Maritrini, la murciana afincada a París. Tristament ens va deixar, però també ens va deixar les seves excel·lents cançons. Una cançó peculiar, diferent. En català, setembre, els Pets. Tardor, a ritme de vals, Maritrini. Vals de otoño. Sou el Para que no me olvides, sens dubte.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: Groovy Kind of Love. Un tema també amb moltes versions arreu del món. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Tardor, setembre, Aphrodite, l'indispensable, encara que aquesta vegada la tardor i l'otoño anava acompanyada de les demeres estacions, però no la podíem saltar de cap manera. La mera tardor té alguna cançó, alguna no, bastantes cançons que arriben de la música francesa, la propera i desconeguda música de la France. Christophe Maé, un dels ídols de la música dels 70 i 80, també li cantava a la tardor a la francesa. L'automne, do you remember?
1: Quand les peines reviennent de nos amours anciennes, je connais bien la saison. Oui, c'est vrai que l'on se prend tous des peines.

Llueve i llueve, tardor, i que plogui, que fa molta falta. Una de les primeres cançons que va gravar Joan Manuel Serrat en castellà, La balada de otoño. Era, curiosament, una segona cara B, com sempre es deia, del primer llarga durada gravat en castellà, però de, també d'aquell single que a la cara A portava aquella preciosa Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el prado. Oh! Aquesta va ser un èxit increïble. Eren d'Israel, curiosament, Ben Esther i Avi Ofarim. I la cançó parlava d'un d'aquells matrimonis, d'aquelles parelles de moda en el món del cinema, Cinderella i Rockefeller. Chim, chim, chim, chim, chim. Te'n recordes que l'havies perdut aquesta, eh? És 60 en pura essència. Rockefeller, Cinderella. Para que no me olvides. Tàndem, setembre, tardor, tardor, setembre. De setembre, Neil Diamond, exquisit, únic com a compositor, cantant i guitarrista. Una cançó de cada un matí de qualsevol setembre. September Morn, te'n recordes? Va ser un dels seus grans èxits. I de la tardor, podem seguir triant bones cançons, eh? Però posarem alguna cosa de ritme. Els Pop Tops, amb el gran Filtrin com a solista, amb els seus començaments abans dels seus grans èxits, estil Mami Blue i altres grans cançons, van treure cançons ben senzilles però que ja demostraven que daven camí de ser un gran conjunt. Pop Tops i aquell mític, aquell tema de l'any 1968 que es deia Viento de Otoño. Tardor, setembre, para que no me olvides, Neil Diamond, Pop Tops, dues més per aquest repertori. Cançons que realment val la pena. Curiós, eh, aquesta Cinderella Rockefeller. Estèria via oferim. I love you. Pues acaba com s'ha d'acabar, naturalment que sí. Neil Diamond, September Moon. Després, Vent de la tardor, clàssic, Pop Tops. Para que no me olvides, sempre en cap de setmana. It's been so long I hardly knew you.

Ven a mi, Viento de Otoño, increïbles pop tops. Un dels primers grups a incorporar instruments de veu en la seva formació i ser més de 4 o 5, 7 components pop tops. I aquesta cançó, Viento de Otoño, destacant la veu poderosa del nord-americà Phil Trim, ha afincat al nostre país. Para que no m'olvides, també té cançons instrumentals amb aquest especial dedicat al món de les cançons de setembre i també al món de les cançons de la tardor. Hi ha un tema immortal que venia d'una pel·lícula que va ser molt taquillera. Crec que va ser, perquè això ja ens agafa bastant lluny cap als anys 60, mitjans o començaments dels anys 60. La música la posava Bobby Darin i la pel·lícula es deia Cuando llegue septiembre, Come to September. Do you remember del gran Bobby Darin? I aquella cançó que era ballable, jo no sé, recordo en aquelles èpoques quan un estava a casa encara, venia d'estudiar i senties aquelles cançons. Era un tema indispensable a les hores de la sobretaula, a les hores de la nit, i un tema dels més dedicats en aquella època. Te'n recordes d'aquell Cuando llegue septiembre, Come to September, que interpretava Bobby Darin de la pel·lícula del mateix títol? Un tema inolvidable, eh? Que els que tinguin ja alguns anyets, bastants, no dic molts perquè tampoc es tracta, se'n recordarà moltíssim. Però és un tema immortalíssim. Cuando llegue septiembre. Para que no me olvides.

0: serà que llega el otoño. Ja se sap, setembre es porta la tardor i a la veu a l'estiu. Los Pecos, Javi i Pedro, bons records, eh? Ai, quants cors havíem batacat a ritme de Pecos. Cançons de la tardor, serà que llega el otoño, una cançó que no és pas de les més conegudes del repertori de Los Pecos, però que val la pena escoltar amb aquest Para que no me olvides. Esta es la leyenda de Xanadu.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.
0: Anunciada en castellà, tot i que era un tema que venia de la música nord-americana, amb un grup que portaven com a nom, els noms de pila, Baby Dozy, Vicky, Mike and Teach. The Legend of Xanadu. També aquí una versió molt ben feta per Los Mustang i Santi Carulla. Do You Remember 1967, abans d'ahir mateix.

Que bona era aquella música. Temes inoblidables de grups ja super desapareguts i cançons oblidades al baúl dels records. Que et posem, que et recordem cada cap de setmana al Para Que No M'Olvides, la banda sonora de la teva vida. Ja el saps, recordar és tornar a viure. Recorda'm el Para Que No M'Olvides, tercera dècada d'emissió. Guarda segle mantena. Curiosament, el gran Barry White, un home que va trencar motllos en el món de la música a meitats dels anys 70, també tenia una cançó que tampoc és de les més conegudes, però val la pena, perquè pel simple fet d'escoltar Barry White i la seva orquestra, l'Opus Live Orquestra, ja val la pena això i molt més. La cançó preciosa, Barry White, so exclusiu a cavall entre el sul i Filadèlfia. September 1, I First Meet You, al setembre, que vaig veure per primera vegada. Barry White, cançons de tardor, cançons de setembre.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal, 3 dècades en antena.
1: Para que no me olvides, 3 dècades de records.

0: sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy.
1: Qué bonica. La canción de otoño del gran José Luis Perales. Cançons de tardor, cançons de setembre. Aquesta era Més que inevitable. Un tema sensible que defineix a la perfecció la tardor, amb la que ell escrivia darrere dels vidres, amb les terres fredes de Cuenca. Canción de otoño, José Luis Perales. I això, cançó a cançó, record a record, setembre a setembre, tardor a tardor, va acabant-se. Recorregut musical de 120 minuts sempre, en weekend sempre, en cap de setmana, des del Paraquí, no m'olvides. Aprofitarem bé els minuts, no us preocupeu. Encara es queden coses de la tardor. Encara ens queden coses i cançons del setembre. Una unió perfecta, un vincle molt estret. El setembre i la tardor i el setembre. Dèiem que en català teníem bon repertori, Abans els pets i la seva cançó, dedicada a setembre. També en català una cançó, un tant que no va passar massa, podíem dir, pel lloc de l'èxit, però la cançó és entranyable. Va sonar molt tímidament, però a mi em va quedar molt ben gravada, de molt bones èpoques de ràdio. Uns poemes de tardor que interpretava un cantant, que cap allà a finals dels 80... va aparèixer, però no amb l'èxit que realment li feia falta. Tant la cançó com ell mereixen bé la pena ser amb aquest pare que no m'olvide, recordant a Jordi Serres i aquests poemes de tardor. Un tema autènticament entranyable. I si no, escolta.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
5: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
6: Vibracions. Vibracions.
5: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
5: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
7: Això sona bé.
8: DJ Jaumix presenta
9: el Tecnòdrom.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom.
11: Amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
0: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, trans parapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.
15: ¿Tú

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشي نيرين تيني.
6: Sono donne migrate.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamrat tamhazat.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

Amics de Ràdio Cunit, aquí estem altra vegada amb el programa de les grans orquestres i avui us haig de confessar que amb una gran feinada perquè tothom tenim amics, però sempre hi ha amics que allò que t'apreten una miqueta, encara no has trobat aquest disc, encara no has trobat aquesta banda, encara no l'has trobat, i falta que t'ho diguin perquè no la trobis, no? Doncs per una mare de Déu que m'ha il·luminat, de cop i volta l'he trobat. Ell encara no ho sap, ja li faré saber, ja li passaré la gravació de Ràdio Cunit perquè se l'escolti, perquè segurament que no s'ho creurà, perquè és un incrèdul. Ell em deia doncs, que hi havia un músic molt important, que havia sigut molt important, i jo vaig pensar, si és molt important, ja ho trobaré de seguida, tot això. Què va? No ho he trobat de seguida, no. Ho he buscat fins que no he pogut, i quan he baixat una miqueta a la guàrdia, llavors m'ha vingut. I ni més ni menys és un músic, un compositor, un intèrpret, un director de gran banda, que ni més ni menys en l'actualitat, o sigui, us diré que el passat octubre va complir 102 anys. És un crac, perquè encara fa coses, i bé, la vida se li ha fet tan llarga que ha pogut fer moltes coses. Però bé, falta que hi hagi moltes perquè tu no les trobis, no? És allò que passa. Bé, avui portem una big band, que el líder és el tal Terry Gibbs, nascut l'any 24, mig llavors l'any 1924. El disc porta per títol el número 52 del carrer Broadway i cançons de l'era del bebop. Per començar, sentirem aquesta peça famosa escrita pel Charlie Parker que es diu Groovy Night.

Bé, he triat per primer lloc aquest tema perquè, si heu observat, hi ha instruments de corda, hi ha violes, hi ha cellos, perquè doncs, el Terry Gibbs era un músic molt complet, o és, vaja, un músic molt complet, i si calia, doncs posava l'instrument que en aquell moment calia. No? Com ara ell mateix, ell és un gran vibrafonista. És un compositor, intèrpret, diuen que és únic, que el seu nom... es va posar Terry Gibbs, però el seu nom no era aquest, era Julius Julbenko. Julius Julbenko, que és nascut a Nova York, després d'estar a la seva niñesa, va estar molt de temps tocant la percussió, però el seu talent es va dedicar al vibràfon, va ser molt reconegut i reclutat per músics com en aquella època el Tommy Dorsey, el Buddy Herman, el Benny Goodman, i a finals dels 50 es va presentar a la Costa Oest, de manera que allà hi havia ja el bebop a punt, que l'esperava perquè ell s'hi agafés i per aquí va ser on es va dedicar. Escoltem a continuació aquest tema del Thelonious Monk que es diu Tot tombant de la mitjanit.

Els instruments de corda, ja estem escoltant diverses noies com l'Alexis Carreón, la Elena Bakulin, la Francine Watts, etc, etc. Hi ha moltes noies aquí que el Terry Gitt les va necessitar per fer aquesta gravació, que és del 2004. Té uns 20 anys. El Terry Gibbs va tenir moltes agrupacions abans de tenir la seva banda i també molta discografia, que és un tot estrany perquè doncs, ens ha costat molt de trobar. No tan sols són nombrosos, sinó que també són el suficient, me'n dono compte, destacables com per parar de tant en tant a escoltar, com la que estem escoltant avui, i en tinc alguna més que buscant aquesta ni trobant d'altres. Però no és impossible, doncs, pels que tenim aquesta debilitat per les big bands, doncs entretenir-se, escoltar-lo, i que el que va acabar, el públic li va posar el nom Terry Gibbs Dream Band, Dream Somnis, doncs l'orquestra del somni. No perquè fos tant per les violes o pel cielo, sinó perquè també era un somni tenir en aquell moment els músics com el Mel Lewis, l'Al Portino, el Con Candoli, el Bob Edebolsen, el Frank Rosolino. Gibbs va estendre aquest somni que tenia a la seva banda amb uns arreglistes que valien molts calés, però que per ell li feien més bé de preu. Per això els va tenir, ho confessa, en una entrevista com el Bill Holman, el Bob Brummeyer, l'Arcon, el Marty Pike, etc, etc. Continuem escoltant el programa d'avui amb aquesta peça arxiconeguda per totes les big bands, la portaven al seu repertori, però aquí el Terry Gibbs hi posa la seva estrellata, que és el Cherokee.

Bé, doncs el Dream Band del Terry Gids va marcar una època i d'una forma de fer la música amb el seu swing i el seu tempo vertiginós. També va fer moltes balades que doncs, són temes que sense cap restricció, des de composicions del Debussy a fins al propi Gids, visitant la manera de fer del Duke Ellington, del Cole Porter o del Kern. Aquest senyor, el senyor Terry Gibbs, amb 102 anys, tenim que celebrar que tant ell com amb el seu vertiginós vibràfon segueixen en plena forma encara, que ara fa coses, i com podem doncs, mirar amb aquest disc, encara que aquest disc tingui 20 anys. Sentirem a continuació una peça que escrita i feta famosa per un gran trompeta, com el del Dizzy Gillespie, però el Terry Gids va fitxar en aquell moment un jove trompeta, ja ara consolidat, en aquell moment tenia 30 anys, que és el Nicholas Payton, ara ja en té 61, que va interpretar aquesta Nit de Tunísia.

el trompeter, el gran Nicholas Payton, un dia o altre li hem de dedicar un programa amb ell, perquè ja és un artista consolidat i reclamat per totes les orquestes de jazz i quartets i quintets que hi ha al món. Sempre està reclamat el Nicholas Payton. La carrera del Terry Gibbs com a vibrafonista i director d'orquestra abarca ja quasi més de 60 anys. Va fer més de 50 àlbums, cents i cents de concerts, actuació en clubs, en programes de ràdio. Era un nen ja, encara, aquest nen nascut a Brooklyn, va fer la seva primera gira nacional als 12 anys. Es va convertir en un músic professional l'any 1946, després de fer el servei militar, i es va juntar a l'orquestra d'en aquell moment famós Buddy Herman, i un any després, el 49, per allà el 49, va ser quan va formar la seva pròpia banda. Fixeu-se, va ser elegit el millor vibrafonista de les revistes Don Beat i Metronome, que són les millors de jazz en aquell moment. Això era l'any 1950-1956. A més, va tenir l'honor de ser l'única persona nominada per quatre categories. Amb el referèndum que va fer de jazz, de música de jazz, a la revista Playboy, des de la seva creació. O sigui, va ser el primer millor vibrafonista, millor quartet, millor big band i millor director d'orquestra. Ni més ni menys. Escoltem ara, a continuació, Amants.

escoltant alguna de les peces del Terry Gitt, em dona l'efecte de que és com una banda sonora d'aquestes pel·lícules, aquestes comediates d'amor, no? No us ho sembla? Bé, amb unes paraules que va dir Terry Gibbs en una entrevista que li van fer no fa massa, va dir que dirigir una big band era molt gratificant per ell, perquè es aconsegueix un so particular. Però també pot ser un gran mal de cap. Tots els músics són amics meus. I diu, tu sabeu el que és formar un orquestre que treballin 15 o 16 músics per tu sol? Diu, costa molt. Les confiances, a vegades, allò que diuen, les confiances maten, però és molt emocionant. El Terry Gibbs, jo ho he sabut ara, al programa, que doncs, va escriure una peça coneguda per molta gent, i molts, no tan sols al món de jazz, sinó que música convencional, que és aquest Salt Pinuts, amb el que escoltarem la veu d'ell, perquè ell va poder posar la seva cullerada. Escoltem, és curiós, un tema molt curiós.

Bé, el Terry Gibbs confessa en la seva entrevista que va ser formar aquesta Big Band va ser una de les seves ambicions primordials de la seva vida, perquè, clar, de petit va créixer escoltant el Benny Goodman, escoltant el Count Basie, i sempre va voler tenir aquesta orquestra, i la va tenir. Els músics van deixar treballs que on de cobraven més per anar a tocar amb ell, i si tenien que anar a l'altra banda, doncs agafava un substitut, però ell anava a l'orquestra titular, que era la del Terry Gibbs, una companyia d'amics, doncs, que van formar aquesta orquestra declarada en aquell moment el millor del món. Bé, ara sentim a continuació una peça que va estar escrita així en 5 minuts per un gran músic que anava a l'orquestra del Duke Ellington, que es diu Perdido.

Bé, amics, només ens queda per sentir un trosset d'una peça escrita pel gran saxofonista de Sonny Rollins, que es diu Doxy, i despedint-nos perquè, doncs, passat el de sempre, el Jaume té un rellotge que corre més que el normal. Adeu, amics, i fins una altra.

Electronic Music. Tots els dimecres a les 8 del matí amb DJ Jazz. Vintage Electronic Music. Amb repetició els dissabtes.

0: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
1: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
2: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
4: Hola, sóc Josep Maria Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada, a la teva emissora, a Ràdio Cunits. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80, amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta...
7: El Tecnòdrom.
8: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
10: Amb Jaume Sens.
11: Jaumix in session.
12: M'agrada.
3: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
13: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Ràdio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

Chicago's forefront under Phil.